Aguenta el futuro, volem fer més pur. Rompre ses valles, creuar ses fronteres, tombar cada mur, creuar tots els mars, tots els motius, tenir mil maneres, curar tots els mals, fermar tots els fils, un futuro

pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni se pon, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalt la cresta de sola se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna, i m'aixut dalt sa duna, m'aixut dalt sa duna. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set, sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en esquerra.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes, Ràdio Far, el teu podcast de música guapa menorquina, avui amb un vell conegut, amb un habitual, diguéssim, amb Miquel Plana, amb el seu nou projecte Fènix. Tenim una xarxa amb ell avui bastant divertida, i va dur els seus nous companys de grup, en Joe Vinent, en Larry i en Situs, i estan, bueno, han passat una estona xerrant amb ells d'aquest nou projecte, de ses ganes que tenen de tornar a tornar en directe, que només han fet un concert i ja tenim ganes de més. I res, aquí està la nostra xarxa amb en Miquel i els seus companys. Espero que us agradi. A xalar!

0: benvinguts, Fènix, grupo de moda de l'O. Benvinguts a Maquetes una altra vegada. Miquel ja és un... ja el tenim quasi assalariat aquí a Radio Far, que ve cada temporada. Però Miquel, presenta'm... Miquel, hola, com va?
1: Hola, bon què? Bon capvespre.
0: Bon capvespre, bon dia, bona nit, bon capvespre, segons quan t'ho escoltin, perquè això poden escoltar com vulguin. Presenta'm-nos en aquests joves que han vingut amb tu a Radio Far avui.
1: Bàsicament... Els Fènix som un grup de jovenets de l'O que ens agrada molt la música. És com una malaltia que tenim, saps? Això del rock and roll. I per això ens manté joves fins a dia d'avui.
0: Qui presenta mal, però avui?
1: A tots.
0: Bueno, clar, a mi si heu vingut tots...
1: Començaré per l'esquerra, que m'agrada més que la dreta. L'esquerra tenim en Larry del Campo, baixista.
2: Bravo!
1: Ha estat en grupos, bé, que ho digui ell, Chastic Fart...
2: No
1: se n'en recorda, ha fet gospel també, o fa gospel... és tot terreno, no? A mi izquierda també... No riguis, perquè no n'hi ha per riure. És un molt bon guitarrista, vam ser companys amb grups fa una estona. En Situs Cànoves, guitarra elèctrica, 6 cordes.
0: 6 cordes, eh?
1: 6 cordes.
3: Bones tardes.
1: Jo ja està, no? Jo
0: ja
1: no
0: cal. Tu ja fa, tu ja t'anés amb aquests.
4: Tu ets impresentable.
1: Tu tampoc.
0: Jo tampoc, jo tampoc.
1: Ja ho sap. Som
0: impresentable, també.
1: I a la meva dreta, que també hem compartit banda amb ell, un senyor que toca la bateria. Josep Jou Vinent.
0: Bueno, Fènix, aquest grup que s'acaba d'estrenar a ses ondes amb un primer tema que acaben d'escoltar, que es diu Sorpresa, i està una sorpresa molt agradable. No és una sorpresa d'aquelles dolentes que et diuen ai, tienen dolor de tal, vull dir que és una sorpresa.
1: No sé quins són.
0: I res, expliqueu-me com sorgeix aquest projecte, quan sorgeix, com qui és qui arma so, qui comença, estan tots en plan tu, xerro tu, que no sé.
3: Bueno, vam... Vam coincidir en Jou, en Miquel i jo en els darrers anys de Puretones.
0: Correcte.
3: D'acord? I pues, després d'espamós pues, va sortir el tema abans si seguíem o no seguíem o si començaven alguna cosa nou o...
0: Quin any era, més o menys, te'n recordes?
3: En deu fer dos, màxim.
0: Vale.
3: Per aquí damunt, dos anys.
1: Finals de 22.
3: Uh-huh. I, pues, van decidir seguir. Començar un grup nou i van contactar amb ell, que també havia coincidit amb en Jou, tocant amb bastant de grups i en jo també. Van començar en aquest món, entre comilles, tocant amb ell.
1: I a més, perdó que t'interrompeixi un moment, quan vam dir hem de menester un baixista, no? Quin baixista? Cada un tenia que dir el nom d'un baixista preferit per entrar a la banda. I tots tres vam dir...
0: Mira.
1: Sí, no hi va haver discussió.
4: I unanimitat.
3: I res, això. Més o menys això va ser el principi.
0: Vau començar...
4: Dues més és història,
0: diguem. Ah? Dues més és història. Sí. Vau començar a fer temes junts, però sí que havíeu coincidit... Com és el grup que teníeu? Bueno, algun grup que teníeu vosaltres dos, no me'n record. En Jou i en Larry, almenys, no...
2: Sí, nosaltres havíem coincidit a Pino Planet, a Oland...
0: Pino Planet, aquests es tenen que es vos hauria de pillar qualque dia.
2: Amb orquestra, també.
4: Amb orquestra Eclipse.
2: Sí.
0: Eclipse, estàveu junts, també? Sí, vale, sou vells.
4: Les meves primeres passes en...
2: Sí, després havíem fet qualque estiu, que jo venia a fer qualque substitució d'estiu.
4: Exacte, en hotel sí que venies. Sí.
0: Vale.
4: Xavi, Ana Maria i en Pere. Sí. Ja mos coneixem. Ja.
0: Sí, va, sou veïs coneguts tots. Començau a fer temes i començau... Clar, jo me'n recordo sentir que havíeu muntat coses i que vinguin a ensenyar, que vinguin a fer temes, perquè el que volíeu fer era no començar fent versions, com comença tothom, sinó començar fent temes propis, no?
1: Bueno, la primera idea era... Volíem fer un grup de tribut a Mecano. però ells van trobar que jo no donava la talla com...
0: Bé, te podies posar
1: cantar com aquella
0: els catxarros aquells.
1: Vam, i faltes no tinc qualcuna de la meva dona. I al final, vist que no podia ser aquesta via de fer un tribut a Mecano, doncs vam decidir fer temes nostres.
0: Temes vostres amb quin rotllo, vull dir, quin estil musical diríeu que... Ui, quines influències?
1: Que t'ho expliquin ells perquè fem de tot.
3: La veritat és que tenim... El punt en comú suposo que és el rock, no?
0: Sí, tenim, sí, està clar.
3: Tenim clar, això. De vegades, en Miquel escolta un poc més de rock més clàssic, un poc més antic.
0: Ja està.
1: Antic, diu, saps? Antic,
3: en Juanjo escolta de tot, evidentment.
2: Jo no volen escoltar la música que jo escolto.
0: Esto què és? Quina música escoltes? Tan rara que no va.
4: És més d'indi.
3: I en Joe i jo, pues, bueno, ens atracàvem un poquet més, un pot de heavy metal, vale. Rock.
1: Home,
3: més clàssic.
1: Jo som antigós, llavors som els més vells de tots amb moltíssima diferència. I llavors jo m'he quedat penjat a finals dels 60, 70, principis dels 80.
0: S'època.
1: A mi dona'm Jimi Hendrix o Frank Zappa abans que... L'oreja de Van Gogh, per exemple.
0: Home, sí, també seria. Bueno, un estil, en general, pues, més... Bueno, ja he escoltat un tema només, el tema que vau penjar el dia de gravar avui, pues, no fa ni una setmana que vau penjar el tema aquest a Spotify, no? Quan va ser que el vaig escoltar, jo?
2: Jo vaig penjar, el vam penjar dijous.
0: Dijous,
2: i crec que va sortir divendres o dissabte.
0: Divendres? Vale, sí, però ja deveu tenir 700 milions de reproduccions, supòs, ofertes de discogràfiques, supòs que sí, no?
1: Sí, no t'equivoques.
0: No, està molt xulo. Més bàsic, més, vull dir, esporetones, al final era un... No diré recarregat, però era un grup que tenia molta... La música s'havia complicat bastant, s'havia fet molt, pues, molt de reggae, moltes guitarres i tal, i ara vaig com molt més bàsic, molt més tornar un poc a llevar brossa i fer un poc més...
1: La veritat, jo personalment no ho sé, perquè jo no m'agrada mirar enrere, jo... aquesta època de Puretones va ser genial per jo.
0: Ah, sí, clar que
1: però,
0: sí.
1: Però... Año Nuevo, Vida Nueva, saps què vull dir? Partim de zero i no me'n recordo res, ni ganes de recordar res del que he fet amb tota la meva punyetera vida en música. No, personalment. Jo he tingut la sort de trobar uns tios pues, que com a compositors són molt bons. L'únic hàndicap que tenen, que se'ls podria tirar encara, és que totes les lletres les tinc que fer jo. I estic fart d'això, ja. No sé què dir. Però són uns músics excepcionals i els temes són... No sé si està bé o no que ho digui. Són molt bons.
0: Sí, sí. Bueno, és que s'ho dic a escoltar, perdona, Larry, digues.
2: No, jo el que deia és dir que en la formació que tenim, la formació és bàsica, vull dir...
0: Sí, és un trio.
2: 10 baix, bateria i guitarra i...
1: Això que em donin vent.
2: Bueno. I harmònica.
1: Ah, sí, i pandereta.
0: I pandereta. Com a petita percussió, t'agrada dir.
2: És un poc obligat. És fer música bàsica i no complica molt massa sa... No complica molt massa sa vida. Això.
0: Rock and roll senzillat, sí. Sense més coses.
1: No, tampoc és això. Tampoc són tres acords i ja està, eh?
0: No, però bueno, vull dir que...
1: Això de sense més cosa, no.
0: Bueno, vale, ok. Vale, 4 o 5 acords, tampoc te'n passis, eh?
3: Jo volia dir una cosa, vull dir, tu quan graves pots gravar pues, mil coses, mil ja. Guitarres, mil veus, mil el que vulguis, però després has de tenir un pot de sentit en directe.
0: Efectivament, sí que després es complica les coses.
3: M'entén
0: sí,
3: o no?
0: Sí. On t'ho heu gravat aquests temes, per cert? A casa, supòs?
3: Sí.
1: Aquests temes tenim un amic, en Larry Sánchez, que no té res a veure ni amb ell, que és Larry, ni amb tu.
0: Ni en Jacques Sánchez. Sánchez.
1: No té res a veure. Aquest amic, casualment, va estar a Menorca, tenia un equip de bolsillo d'aquest, saps?, de butxaca, una coseta mínima, i ho van gravar així.
0: És mentida? És que no sé si es queden jo, hòstia.
2: No.
4: Això t'ho acabes d'inventar.
0: És que no sé quantes bueno, queden jo, Miquel.
1: Havia quedat la risa, xef.
2: La Rissatge és el meu pseudònim.
1: Ah, doncs ho va gravar ell.
0: A casa, no? Vau fer això? O com?
2: Bueno, a casa no.
0: A casa local?
2: Vau fer-ho local.
0: Vale.
2: I amb un amic nostre, amb Miquel Pons, de l'O.
0: Vale.
2: Qui sempre ha estat involucrat en coses de gravar, experimentar i sobres, li van dir que no mos faries el favor i mos va dir tot d'una, no.
0: I van a fer una cervesa.
2: El van convèncer i m'ho va ajudar i ha estat esquiatret així com està ara ho ha tret ell. nosaltres vam fer dies gravant i tal, veus, bateria, guitarres i tot això, i després ho van...
1: Baix també.
2: Baix també.
4: Però sí, se pot dir que ho ha gravat ell. Vull dir,
2: sí, ho ha gravat ell.
4: Ha estat el tècnic,
2: ho ha fet tot ell.
0: Vale, vale. No,
2: estem molt agraïts, un beso.
0: Quan tu graves a casa teva, el complicat és dir, ara ja està acabat això, perquè sempre pots dir, mano, ja tornaré demà cap vespre i gravaré altres baixes, que no m'acaba de fer, avui posar unes veus més aquí, és el que acaba passant, no?
2: De fet, mos posaves les cançons i mos deia, l'altre, això que trobau, i nosaltres obrien els ulls, ho escoltava, i deien no sé, tu què trobes?
0: Sí, tio. Sí. Vale, quant de temes teniu gravats més o menys fins ara, a part d'aquest que heu tret? Teniu 4?
2: Aquests 4.
0: Vale. Vale, sí, que és qui, bueno, és qui hem vist per aquí, dins un pendrive que m'he guardat, però ja he escoltat les
2: episodes. De fet, m'ho ha dit que no m'ho gravarà cap més, eh?
0: Ah, bueno, bé. Ho ha tingut bé.
2: Li ha suposat un esforç tremendo i no... Bueno. Ja, mos veurem de penyar nosaltres.
0: I també, bueno, també heu fet una actuació en directe fins ara o com és això? Us volia anar un poc, teniu un caché astronòmic o què passa? Conta'm un poc sobre aquesta actuació, que va ser a bont i quant i...
4: Bueno, van debutar fa pràcticament un any. Van anar a la sala CC3 de l'O.
0: A CC3.
4: I, bueno, estem molt contents perquè van tenir bona resposta la gent. Imagino que hi havia una mica d'interès, no?, per, bueno, aquesta banda de l'O, així nova, sí, de temes propis.
0: No sé on era jo que no vaig poder venir, però sí.
4: I ho celebram, que, bueno, que la gent demostrés aquest interès per sobretot això. Jo des d'aquí vull reivindicar la música un poc pròpia, no? que és aquesta faceta que molts artistes ja tenen mig perduda o abandonada. També tenim a tu, Pedro, que tens un projecte superinteressant teu. Sí, però vull dir que no ho hem de perdre, que és una...
1: Però tu saps, Pedro, que tant aquí a Menorca com el resto de l'estado, si fas temes propis ho tens molt més difícil que el resto de mortals que fan música. Sí, sí. Per exemple, aquí a Menorca, si ets un cantautor o ets un duo, un trio ja no sé què dir-te, surt massa car. Llavors, que contractin un grup que faci temes seus és bastant complicat.
0: Sí, sí.
1: Bon,
0: sí,
1: nosaltres,
0: sí,
1: pues, nedam contracorrent perquè és l'únic que ens interessa fer. En el fons, el que volem és ser famosos, eh?
0: Però... Ser rics, sobretot, no? Rics i famosos.
1: Famosos
0: al final.
5: Som ajunt.
1: Com us encalcin ses al·lotes pel carrer, aquestes coses.
2: Crec que ho aconseguirem antes amb una primitiva, però...
0: Seu està...
1: Però si fas temes propis, tu saps, és
0: complicat sempre i no hi ha una... N'hi ha una escena de grups com fa, no sé, jo recordo sempre l'època de Power Trip, de quan va sortir en Leo Manso, que estava als Puretones amb el primer disco vostre, quan hi havia Ciscos Mors, que era una poqueta que, bueno, que estava a veure uns als altres, almenys eren 20 persones, hi havia un poquet de caliu, i això va haver un poquet, vull dir, en Music Box, per exemple, que xerràvem amb en Joe, sí que s'ha creat una mica d'escena allà, de grups més, potser més punkis que hi ha allà, que hi ha aquest, bueno, un xaval de loca, no me'n recordo el nom, aquesta gent que té, i allà, bueno, t'agradarà més o t'agradarà menys, que jo no és el que més m'agrada del món, però també m'agrada veure una laboradora qualque vegada, i hòstia, doncs hi ha un rotllot allà de grups punk, que està bastant bé.
1: També hi ha qualque grup blusero, també hi ha.
0: Sí, el rotllo de Salta, jo vaig estar també en concert de grups bluseros allà, el grup que té Nacho i tal, els Foxy, sí. Bueno, jo què sé, és qüestió de fer, i que la gent que us agrada la música en directe, i és rock i tal, doncs ja no sortim tant, vull dir, jo és primer, no? Vull dir, antes, quan teníem 20 anys menys o 10 anys menys, fins i tot, pues fa més ganes anar a veure què fan a CC3, a veure què fan a Sacalarre o a Jazzba, i ara ja, pues, mos fa més vessa, perquè si ja de cap vespre estem cansats de...
1: Jo fa 20 anys em feia un poc de vessa.
0: Ja, però tots incombustible, no? Bueno, a veure si a poc a poc també avui dia, pues, hi ha els grups com Berlat, com Dàlia, com Ses Vistes a Mongofa, que potser tampoc són l'estil que mos flipi a nosaltres, perquè no és super guitarrero, però, bueno, fan coses xules i estan fent cosetes. És diferent, és tot super, super diferent, però bueno.
1: El Leo Manso ha gravat un disco.
0: El Leo Manso ha gravat un disco, estem tots esperant a veure què passa. Sí, m'ha dit que potser me passa una còpia adelantada, ja quedarà en Miquel i fem una birra i l'escoltam, o bueno, quedant tot. tots. Però sí, sí, sí, anem evolucionant. Un concert, molt bé, vau rebentar les va tocar aquests quatre temes així tres vegades o quatre per fer una hora i mitja o com va anar?
1: No, no, no vam repetir.
0: Va fer la bateria molt llarg i...
1: No vam repetir un punyetero tema, no. Vam tocar, penso que van ser 19 temes.
0: 19 temes teniu fets?
1: No, en tenim més.
4: Tenim 20.
0: Me cago en Déu, perdó.
4: En tenim dos.
1: O 17, en teníem.
4: Estaven xerrant que en tenim dos que no van fer aquell dia. O sigui, si ara feguessin un bol a la mà, en farien dos de nous.
0: Ode.
1: Una hora i mitja la tenim segur.
0: Ode. Pues a gravar amb els altres temes aquests. Vinga, va, que se'ns pot quedar amb els assajos i coses. Vull dir que, i qual situació en directe tenim ara per presentar aquest flamant single que heu tret o no? Teniu qualque cosa?
4: Previst,
0: es pot dir?
4: Tenim alguna previst?
1: Tenir, no. El que passa que hem ratllat, hem tirat la canya a diferents bandes i estem esperant respostes.
0: Va bé. Bueno, doncs estarem atents a veure si... si us puc veure en directe. I us, bueno, després xerrem amb vosaltres d'una coseta que us vull comentar, a veure si us fa gana jugar. Bueno, doncs, poqueta cosa més, perquè jo què sé, sempre s'ho vam xerrar un pot de la carrera d'abans, però en Miquel el tenim supercobert, i vol tot ja vos pillaré d'altres bandes, que us vull pillar d'altres coses. No sé, qualque cosa més que digueu que afegir, qualque projecte nou que tingueu amb Fènix o alguna coseta que us faci ganes comentar, no sé, una poesia, un xiste, alguna cosa més?
1: Ui, no, aquests xistes no.
2: Miquel, contra catalans.
1: Els xistes som jo el dels xistes i tots són contra catalans i no vull ferir susceptibilitats.
0: Si a Catalunya no escolta ningú, i a Menorca tampoc, això no passa, això no escolta ningú. No, presenteu-me un poc aquest altre tema que voleu escoltar, que es diu Jutjat, de que va la cosa, de que xerra, com el presentaríeu? Si ho haguessis presentat en directe.
4: Particularment, el que té aquest tema és que va ser un part llarg, sí. Va costar, fins i tot hi va haver moments que van dir que potser desistiríem. Era el típic tema que cada ensai fèiem al repertori i després dèiem, vinga, anem a posar-nos en matèria nova i avançava molt lentament. I no ho veiem clar, i fins que, bueno, van anar fent i seguint el camí, van fer les passes. I al final, bueno, crec que ha quedat bastant... Sí. Allò que semblava que no, però vull dir, bastant coherent, no? Per dir-li, és un tema, vull dir, està... I tot d'una semblava una cosa super rara i, bueno, i és un tema així, és un, que li dirien, un mig temps, no? Així de ritme en blues pur, que t'agrada tu, Miquel. Jo, tot d'una, quan no tenia títol, anàvem a fer-se les Rollins, anàvem a repassar-se les Rollins, però, bueno, hem tingut uns quantes d'aquestes, un par de Rollins.
2: Amb allò que deies tu de si és petits que fèieu darrere com es diu, un trabalengües, allò que fèieu voltros de...
4: Sí, tirallongues.
5: Espinal,
2: les sí, coses. Era molt catxot d'obeg, espinal. No,
5: la cosa que empraves de mestre amb els fiars petits.
4: Ai, no,
5: per vocalitzar o alguna
0: cosa. Mira si fa estona.
5: Sí, no fa estona. Va ser
2: tu no te'n recordes de Pau Miquel? Sí, era molt catxot d'obeg, que es podia anar... Era un trabalengües, fèieu.
5: Lo complicat va ser que els que tenien parts, però no es aconseguien...
4: Ah, ja, sí, com que no tenien sa lletra, vols
5: sí,
4: dir.
5: Sí, i no es aconseguien lligar uns no sé trossos amb trossos. Sí,
1: Miquel, això va ser la culpa és meva.
4: No, però no, sí, vale, sí, ja sé com ho dic.
2: Va, en Miquel enreda bastant en treure les lletres, eh? Normalment la música està feta. No sé què fa tothom, si fa primer les veus i després la música. Nosaltres feim la música primer i després les veus.
0: I després esperau que en Miquel...
1: No, jo faig una melodia i després intento posar una lletra un poc coherent i que ratlli d'algú... amb una mica de sentiments i...
4: Interessant, i sí.
1: No, no. Res de te quiero, te adoro, te compro un loro... Això no.
0: No, i bones lletres que fas, Miquel.
1: No, bones no, però que intento...
0: Bueno, t'ho dic jo, que som escrit i musical.
1: Intento explicar alguna
0: cosa. Molt bé, pues anem a veure què expliques amb aquest jutjat, amb aquest tema de cocció lenta, i res, gràcies, Fènix. Espero veure-vos en directe prest, a veure si aconseguim, vale? Moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, gràcies i a tothom que està parant sorè, doncs també.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, sí. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, és per ser un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoc, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li en els convidats en aquest podcast. Pues, com començau amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, jo això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenim un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Vale, quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada, i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC, i vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè a casa meva sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No, no és el mateix.
1: I vaig sentir el tema de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock, vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot a tocar...
0: Digues, perdona.
1: Bon, i vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80s.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far.
2: Saps, tu que fas feina, però tot ho entregaves a que teva, eh? I llavors no tenia res per dir, vos sos teu. No, jo vist que em vaig casar, ho vaig entregar tot. I no havia res. Que, i tampoc no podies... Bueno, si un dia volíem anar, que llavors començaven a fer qualque tapa, havia de demanar els doblers, perquè haguéssim de fer l'estona allà, els diumenges. Els dies que plovia, o sap, si no, fer voltes per el carrer i poca cosa més.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: Hi havia una vegada un rei just, en Tobeu, que s'estimava el seu poble, no com un que coneixem, però sobretot a la seva filla, a la Pirena. Pirena li encantava passejar pels boscos i un dia un cabell se li va quedar enganxat a una branca de perllà enmig del bosc. El que va passar llavors va ser que per la nit, mentre bufava el vent, aquell cabell va volar fins dalt del cel i amb els vents va acabar petant cap a terres del sud. El sud va acabar a les mans de Gerió. Era un rei absolutament monstruós. A la seva banda dreta li sortia una altra cosa i a l'esquerra una altra. Tenia tres ventres per acumular tot l'odi que tenia. Tenia sis ulls per vigilar. I tenia sis braços per castigar tothom, deixant anar tot el seu odi cap a aquelles persones que no eren normals. Òbviament, posant en qüestió aquest concepte de normalitat. Però les seves males formacions que tenia li havien fins i tot fet créixer dues ales que li donaven el poder de volar. Des del cel vigilava, apuntava i disparava a tot aquell que trenqués les normes del seu regne. I de la forma més patriarcal possible, decideix que descobrirà qui és. Se l'emportarà a les seves terres i la farà seva.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
2: Dissabte 10 d'octubre a les 7 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, quarta i última sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. Es projecten Eject el último rebobinado, Cara de bicicleta, Mal de madre i El ressò de la mirada. I a les 8 i quart, entrega de premis. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Easy, you're going to have a chance.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: Llencontables!
2: Ui, en directe!
3: Bon dia i alegria! Com estem?
2: Com us dut, sí,
4: molt bé, sí, sí.
3: Avui, mira, avui m'he cansat ja de ratllar de català i avui volia xerrar d'altres llengües.
2: T'has cansat molt ràpid?
3: Bé, perquè bueno, hi tornarem, passis pena. Continuarem ratllant de català.
2: Cada dia hi torn.
3: Però saps què passa? Mira, segons etnòleg,
2: Qui?
3: Clar, tal vegada ho hauria de pronunciar una mica més a la francesa, no? Etnòleg.
2: Oleguer Freses.
3: No, etnòleg, és una de les fonts d'aquestes lingüístiques, una de les més conegudes, no? I bé, actualment estimen que hi ha poc més de 7.000 llengües al món, llengües vives, en dades del 2023.
2: N'hi ha massa. Escolta, anem a començar a reduir aquí, que això no pot ser. Mantenir tot això no pot ser.
3: No pensi, jo quan t'estudiava solien xerrar de 8.000, 9.000. Això vol dir una que torbell i dues que moren moltes cada dia de llengües.
4: Les llengües es moren, o què?
3: Desapareixen. Deixen de xerrar. Bueno. I clar, no, tu sempre reivindicam la nostra, bàsicament, perquè és nostra, però ostres, hi ha moltes llengües al món que es podrien reivindicar i que hi ha algú que els hauria de reivindicar i no els reivindica perquè per això es moren, no? Perquè si no els reivindiquessin no es moririen. I bé, i per exemple, tenim un estat com Papua Nova Guinea que té al voltant de 840 llengües,
4: wow.
3: D'acord?
2: Ostres, tu!
3: És un estat que és més petit que l'estat espanyol i ja veus. I més curiós és que fins fa un segle, un poc més, no havien tingut, bé, això és pel que he llegit, però no havien tingut mai cap problema d'entendre't ser, fins ara que la llengua oficial és l'anglès.
5: L'anglès, sempre.
3: En el moment que hi ha una llengua que s'imposa és quan venen els problemes. Ostres, tan feliços que podríem ser tots, perquè clar, penseu que també la ONU reconeix 193 estats. Per tant, si tenim més de 7.000 llengües i 193 estats reconeguts per la ONU, a quantes llengües per estat surten?
4: Ja no sé. Molt de matí. Però sí, sí, jo què sé.
3: Clar, no.
4: No sé quina hora.
5: No mos dones la vida per...
3: Xec, tu que és de lletres, quan surten? 7.000 entre 200?
5: 10 per am.
4: 10 o 12.
3: Però bé...
5: No te dones la vida.
4: Però quantes dones?
3: No, jo no ho he calculat. No. Jo pensava que vosaltres m'ho sabíeu dir. Aquí no ho tinc previst. Però bé, jo xerrava de llengües del món per acabar xerrant. A veure, un fet innegable és que vivim a l'estat espanyol. Clar, l'estat espanyol, quantes llengües diríeu que xerren? No oficialment, sinó llengües que territorialment s'aixerren. Clar, una altra cosa és que me diguis, no, ha vingut un parlant d'urdu, no sé què. Sí. Però surdo no és una llengua que xerri l'estat espanyol com a territori, no?
2: A partir de quan es considera que se xerra la llengua? Per quants de parlants?
3: Amb una tradició.
2: Ah, vale.
3: A veure.
2: Anglès, francès, a Menorca, deus xerrar un munt de francès, o no?
3: No, però no comptam això. Comptam en que els nadius de generacions endarrere xerren una llengua, no? Per tant, quantes llengües me diríeu que se xerren a l'estat espanyol?
4: 10. Mira, per mitja, 35, que és el que sortia en 7.000 entre 200.
3: Allà va. Vas desencaminat, però molt bona calculació. Molt bon càlcul.
4: Gràcies.

0: d'un iPhone que no patrocina aquest fono, que estic com el Rambú, que volen patrocinar,
1: poden
0: enviar cime, vale, que faig feina allà.
2: No, en Xec no va desencaminat, perquè...
0: Si no ha dit res.
3: Jo he dit 10.
0: Ah, vale.
2: He dit 10. I clar, després depèn de com consideres llengua, que, no, que tal. Però clar, si consideram el gallec i el portuguès com una sola llengua...
0: Hola. Perquè...
3: Buah, tio, te passes.
2: Clar, és que si no és estat espanyol, se't xerra gallec i se't xerra portuguès. Després també tindríem, abans, si consideram l'asturiaonès com una sola llengua, o consideram, per exemple, que l'extremenyo de les Urdes és una llengua a part. Clar, és a dir, hi ha coses allà, per filar prim... Que val més tampoc no entrar molt amb el de so. Tampoc podem comptar el Silvo Gomero, perquè el Silvo Gomero és un llenguatge, el Silvo Gomero no és una llengua.
0: El Silvo Gomero com a xerrar?
2: Així, exactament així.
0: Silvo Gomero, xec.
3: En Silvo Bolson.
2: Si fas... Pues estàs fent una vocal i si fas... N'estàs fent una altra. I, no,
0: et sí, sí, ets un fidel. Pues tu, més...
2: Això és. No, però el Silvo Gomero en principi se xiulava a partir de... Clar, ara tenim un mòbil i, ostres, espera, avisaré amb un WhatsApp, no? En aquella època estaven allà a la Gomera davant de banda de Silla i enviaven quatre xiulades.
1: No me contestau? Jo t'estic xerrant aquí.
2: Vindré d'aquí una estona, saps? I originalment ho feien a partir de Silla en Guanche. És a dir, el Gomero, el Silvo, se representava a partir del Guanche.
0: Ja dus més de 10 llengües, ja.
2: Però quan el Guanche... No, però un és morta i l'altre no és llengua, tio.
0: Vale, el Silvo.
2: I quan va desaparèixer el Guanche, pues van començar a xiular damunt del castellà. Però clar, no ho podem considerar una llengua. Igual que tampoc consideram aquí, en aquest recompte, com a llengua territorial, escaló. Que escaló és la llengua de gitanos, d'acord? Que es basa en el romaní, que el romaní és un d'europeu, però bueno, està bastant més emparentat amb sindi i el panjavi, no? D'escaló, per exemple, m'han arribat paraules bastant interessants com xaval, calés, halà, i no surten al diccionari, però el de mudar i currar també són d'origen caló, no? Però clar, caló no ho podem pintar en un mapa tampoc, i per tant no se sol considerar en aquesta llista de llengües territorials.
0: Apassionant.
2: Com a llengües territorials, considerant tot això, jo me'n surten 9 de llengües.
3: Ui!
2: Per sota de, mira, només considerant que el portuguès i el gallec són dues llengües diferents, ja ho tindríem. Tenim el castellà, tenim el català, tenim l'occità, tenim l'aragonès, tenim el basc, tenim l'asturiagonès, tenim el gallec, tenim l'àrab i tenim l'amazic.
1: T'has deixat el principat.
2: Però és que l'estat espanyol hi ha tantes versions de Le Petit Prince que és que...
0: El principi.
2: Jo sé que em fa més ganes de llegir és en Manchego, saps?
0: Perquè en Manchego?
2: Es diu El Principete.
0: Aquesta la vull, ja. Aquesta la vull, ja.
2: I clar, fa gràcia.
0: Ai, que bo.
2: Però bé, tenim aquestes 9 llengües. Tenim el castellà, que és l'única llengua que és oficial a tot l'estat, d'acord? És a dir, això que dèiem abans, ostres, no ens haurien d'imposar. El castellà s'imposa damunt les altres llengües de l'estat, d'acord? Sigui d'una manera o d'una altra, és l'única llengua que és oficial a totes les altres comunitats autònomes, d'acord? També teníem el català, que no l'he dit perquè ja el don per com assumit, que ja el coneixeu, ja n'hem xerrat en altres programes, és a dir, no...
0: Sona.
2: També tenim el basc, que després les llengües se classifiquen amb tipologies lingüístiques, no? I per exemple, tenim llengües xineses, tenim llengües semítiques, dintre de les semítiques hi ha les llengües àrabs, no? Tenim les indoeuropees, que és on hi ha les llengües germàniques, les llengües romàniques, com són les nostres. El basc segueix una branca totalment independent de totes aquestes i no està emparentada en cap altra llengua. Sembla que antigament sí que havia estat emparentat amb el gascó, però el gascó ja és mort. I per tant, no mos va, vull dir, xerra una mica sols, País Basc, Nord de Navarra i França. De tot el que us he dit, és a dir, jo crec que com més us pot sorprendre, no m'heu dit res, però bé, ja us ho dic jo, és que l'àrab sigui una llengua espanyola.
0: No m'ho sorprèn.
2: No m'ho sorprèn? Ostres, jo em va sorprendre. L'àrab de Ceuta, o d'Arija, d'acord? Ceuta és una població on me sembla que un 20% de la població són policies o militars, I Esquino, pues molts són àrabs. No sé si, clar, jo, com sabeu, m'agrada ratllar de futbol.
0: Com la plaça Mirant.
4: Que cabro!
1: És un gueto, no? És un gueto.
0: I jo,
1: en Pedro està a punt d'explotar.
0: Jo vaig ser estonat. Ai, que vull fer un vermut, és igual.
1: Tu se vas a Miranda i vas a cagar i a pixar, ho sabem.
0: Bueno, sí. El que vull fer un vermut i que s'ha hagut d'esquivar. És igual.
2: Jo tornava a ratllar de futbol.
0: Els policies, no? És igual, és igual. És igual.
1: Pedro va passejar...
4: Ho hauràs d'explicar, no?
1: Va passejar els cans i ara, bueno, pues té les seves obligacions.
2: Però bé, la qüestió, que s'estima que un 42% d'accents de Ceuta són araboparlants, d'acord? I en canvi Melilla, Melilla no està a zona àrab, sinó que està a zona masiga. D'acord? A Melilla, la llengua pròpia de Melilla és el samasic, també conegut despectivament com bereber. No? Passa que bereber ve de llengües romàniques, ve de bàrbar. No? Ja són els bàrbars, els berbers. No?
0: Bereber
2: no, per això no mos agrada a nosaltres, no els agrada a ells emprar amasics. I amasic és la llengua que xerra a Melilla i territorialment una llengua totalment espanyola, igual que l'àrab. I quan comencem a respectar-nos tots una mica entre tots, viurem més tranquils, no? I això era per avui.
0: Gràcies, tio. Gràcies, tio. Vinga. Quanta pregunta.

0: Porquejades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquejades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Adesso da ma pensa a creu, so che son preciós. En duxaré de mostrar a somar-te per totes les feines. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bentornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionem amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable. Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Açò és Saltreveu de sa Glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui us aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui us proposaran gloses i figures del passat i us explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa Glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

16 curtmetratges documentals competeixen als premis del Menorca Docfest en 4 sessions de la sala multifuncional d'Es Mercadal. El divendres 9 d'octubre, primera sessió a les 7. La segona sessió és a les 8 i quart i dissabte 10 d'octubre, tercera sessió a les 5 i 45. La darrera és a les 7 i a les 8 i quart se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema disponible a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: No son horas.
1: Hola a tothom. Bona tarda.
2: O bon dia, depèn de com es voltis. O bona nit.
1: Sí, el que sigui bo.
2: Bona Pasqua, bon Nadal.
1: Bones festes.
2: Bones festes.
1: Bones festes, ara ve Nadal, matrem el gall.
2: Quina calor que fa avui.
1: I a la tia Pepa li darem un tall. No, avui no fa calor, fa fred. Bueno, avui és un dia fred, eh? Ja. S'està mentint. Mira, vam començar el podcast
2: jo,
1: que feia molta calor i ara fa molt de fred. Ui, que maco aquest soroll.
2: No és fred, no.
1: Bueno, així per començar la cosa diríem que avui volem parlar d'art sonor i cos.

Avui parlarem del cos com a instrument de creació sonora. Evidentment, si parlem del cos com a instrument de creació sonora, també estem parlant del cos com a instrument de creació a seques. Explorarem una miqueta les interseccions entre diferents formes artístiques, com ja vam fer en el primer episodi, on vam parlar una miqueta de performance i art sonor. Doncs avui volíem aprofundir sobre aquests temes, però centrant-nos sobretot en això, en el cos i, la, i els diferents sons que pot generar un cos. Començarem pels pets.

0: Se m'ha acut una qüestió. La veu, la posem a part, no? Quan parlem de so i de cos, ho estem fent fora de la veu. La veu la considerem com un element a part, o en quins casos la consideraríem un element a part i quan la podríem considerar part de tota aquesta història de la que estem debatent una miqueta avui. Jo crec que va ser, que això va una mica com quan vam parlar de la diferència entre música i el sonor. I que és una miqueta el mateix. Si fa servir la veu d'una manera molt tradicional, ja sigui xerrant o cantant. Ma sobretot cantant, eh? Perquè crec que la paraula en si mateixa sí que pot estar més integrada en un acte corporal performatiu sonor. Però el cant... Ostres, no sé, eh? No sé si m'estic convencent a mi mateixa, perquè vam veure... Mireu, l'any passat... Va ser l'any passat que vam fer un concert. A febrer de l'any passat vam fer un concert al Casal Solleric, a Mallorca. Va ser una experiència xulíssima. I vam veure altres artistes que... Bueno, era un petit festival d'art. Alguna cosa més jo no me recordo exactament, eh?
1: No, jo d'art, sí, en general.
0: Sí, era d'art. Ah, hòstia, no era un festival de xoriços. No era el mercadet de pagès.
1: Hòstia, no existeix un festival de xoriços.
0: Hòstia, mira, podem fer un tema que sigui festival de
1: Hòstia, un
0: xoriços.
1: festival de xoriços. Bueno, el Casal Solleric, que és un casal que hi ha...
0: O dos.
1: És un... És
2: Un casal
1: un...
2: com cal.
1: És un casal que hi ha a Mallorca, a Palma, concretament.
0: Doncs al Casal Solleric vam veure una performance d'un duo artístic.
1: Illes d'Art. D'Art. Aurora Bauzà i Pere Jou, va dir. Concert performance, I am there.
0: Té adidas.
1: De Vidals. Illes d'Art 7, Casal Solleric, 27 de febrer de 2022.
0: Total, que
1: I estem nosaltres.
0: en aquest event que acaba de dir Oliver, que monos que estem tots, vam veure aquesta performance, aquest duo artístic, i la manera en què, bé, treballaven ells amb so digital, diria. Ella treballava el so
1: Sí.
0: digital com la base, diguem,
1: Sí.
0: melòdica,
1: Sí. Sí.
0: instrumental, més aviat, de la peça, i ell treballava amb la veu. I si bé és cert que es veia molt una tècnica molt... Vamos, que havia treballat molt la tècnica i potser fins i tot des de lo tradicional de treballar la veu per cantar, la manera en què l'estava executant, la manera que ho feia servir, no era gens tradicional. I, bueno, molt bona la peça, no sé si estarà a algun lloc que va estar, però era fantàstica. I ja he perdut el fil.
1: Tens la mà.
0: És que estic sergint un mitjó. Perquè mai no tinc temps de sergir-me els mitjons de llana, llavors me'ls sergeixo mentre fem el podcast. Total, tinc les mans desocupades. Total. Tot això venia de que jo estava dient que on estaria la frontera, on posaríem la frontera quan parlem de si incloure la veu dintre del cos, o si la veu agafa com una categoria separada, que jo d'entrada diria que agafa una categoria separada, però...
1: Com una subcategoria, tal vegada, en tot cas. O,
0: Clar, és que el cant...
1: depèn de la tècnica.
0: És que això jo crec que ens està fotent en un jardí, eh? Perquè, clar, el cant, jo et diria cantar és una cosa, i fer soroll amb el cos és una altra cosa, fer sons amb el cos és una altra cosa, fer música amb el cos és una altra cosa. Però, per exemple, aquest xato em presenta un poc un dilema sobre sobre aquesta afirmació, que tan audaçment també atrevo a fer.
1: I quan és una extensió del cos, com podria ser els performances que fem a vegades nosaltres de l'electrònica, amb la veu també, no?
0: Clar, és que jo crec que aquí...
1: Aquí jugam una fina línia, no? Quasi l'horitzó de la canalla i com a...
0: Ja, jo d'entrada ho consideraria com...
1: Què? Transparent.
0: Transparent.
1: Sí.
0: Transparent.
1: Sí.
0: Transparent. Consideraria que treballar amb la veu és una altra cosa, a part de treballar amb el cos, però... També tu i jo hem fet alguna performance on la cosa quedava... No es podia separar. De les primeres que vam fer, quan érem així més macarrilles, que bàsicament feien com... Jo em convertia un poc en instrument, anava deixant anar la veu i modulava un poc a nivell de to més greu o més agut i de volum, i tu feies percussió sobre la meva esquena. No, o sigui, agradable, eh? Així com un rotllo massajito, i anàvem fent allà com ritmes, jugant amb les vibracions.
1: Sí.
0: I això, vale, si és la veu, però és la veu intervinguda pel cos directament.
1: El cos és quan converteix un instrument.
0: Clar, perquè en aquest cas la reverberació de la caixa toràcica era el que modificava la veu.
1: Exacte.
0: Jo sí que la modificava un poc,
1: la
0: evidentment, però
1: clar. Diferent.

0: Estava pensant en l'altra performance aquella que havíem fet del passadís.
1: Quina del passadís?
0: La de la percussió del cos nu.
1: Ah, vale, sí. Sona molt bé aquest títol.
0: Molt, molt acadèmic,
1: Sí.
0: percussió del cos nu.
1: Percussió del cos, no? Número 1. En aquella, quan vam fer la percussió, quan vam experimentar els passadís

0: Doncs la percussió corporal.
1: S'ha vingut també que sovint quan parlem de cosa en qualsevol context hi ha una certa jerarquització de les diferents parts del cos. En relació a el que parlàvem abans de la veu, no? O sigui, com la veu té una categoria diferent dintre del cos. Un pet té una categoria diferent,
0: Clar.
1: una palmada és com una palmada, és una percussió normal, però si fas la percussió contra una cuixa, potser, o entre dos cuixes, potser ja és una cosa més estranya. Una mica el mateix, no? Sempre trobo que a mesura que anem explorant diferents aspectes de l'art sonor o de l'art en general, ens trobem que des de molts angles hi ha jerarquitzacions, jerarquies construïdes. Perquè l'ésser humà és molt pesat i sempre fa jerarquies. També és molt creatiu i molt maco, però són les jerarquies, tio, és un pal, eh?
0: Sí, és un pal. Perquè hi ha categories d'aquesta manera que dius,
1: Sí, però per mi no és tant el problema de categoria, sinó com jerarquitzat, saps? És
0: sí.
1: com, això és vàlid, això és més vàlid, això no.

0: Clar, el cos en l'art és un tema bastant... sempre ha estat bastant controvertit, no? Perquè performance així on es mostra un cos nu sempre és impactant, no? Sempre és com, ostres, mira.
1: Perquè sempre té una connotació sexual, sobretot
0: Sempre exacte,
1: si...
0: sempre té una connotació sexual, encara que la performance no se vulgui dir
1: Sobretot si
0: això.
1: l'artista és una dona.
0: Exacte, sobretot si l'artista és una dona. Performance quan l'Esther Ferrer, no? Que té moltes performances on apareix ella despullada i fotografia i tal, que mostra el seu cos i tal, sempre és com un... clar.
2: O sea, simplemente era medirse el cuerpo.

0: y la largura de hombro es 47, de la cabeza hasta el ano son 98 centímetros.
1: Tan cru, ¿no?
2: I no té res de cru. Jo, bueno, jo també sí. He experimentat una mica no tant potser una performance, bueno, no en directe, però sí treballar amb el cos directament, perquè sí, estic molt acostumada a treballar amb el cos nu sobre paper, la representació del cos nu, però fer-ho directament amb el cos és un salt. O sigui, em resulta difícil quan ho faig, perquè clar, jo sóc conscient de que en el moment de que exposi en qualsevol espai més o menys artístic, com més artístic més segur, i com més ampli més probabilitats tinc de que allò es llegeixi des de la sexualització del meu cos simplement pel fet d'estar nu, i no mola.
1: No
2: mola perquè no té no... un cos nu no sempre és sexual, o sigui, és el context el que torna sexual, però una mirada sexualitzadora sexualitza vulguis o no. I és complicat, i jo crec que això és un punt que limita, com anem jo en diversos moments ho he sentit també a l'hora de fer art sonor, de fins a quin punt puc posar el cos en el que estic fent, perquè hi ha la mirada que estan sempre crec que hi ha algun cop mirada normalitzadora, però bueno,
1: per normativa
2: no, normalitzadora, o sigui, que et fa quedar-te sí, allà on t'han dit que has d'estar.
1: Sí.
2: I de nou les jerarquies.
1: Jo sempre en les meves obres sempre he tingut un poc de... Sé que a vegades he emprat la veu així més com per fer algun so, però no gaire, no.
2: Com és això?
1: És com que sempre m'he amagat un poc darrere dels instruments, no? Per dir-ho d'alguna manera.
2: Clar, tu el teu cos no el poses en joc quan crees.
1: No, exacte. No el pos com a centre de la meva creació.
2: Vale, però fora del centre, el poses a algun lloc? Això realment m'ho pregunto, eh? Jo conec bastant el teu art, però no sabria dir-te si poses el cos a algun lloc.
1: Potser no el poso.

0: plataforma.
1: Tú, a mí me interesa seguir explorando si tú qué onda con tu cuerpo en el arte.
0: ¿Qué onda con tu cuerpo en el arte?
1: Oliver, ¿tú qué onda con tu cuerpo en el arte?
0: Sí, no, és veritat, clar. Vull dir, depèn de la teva educació també, com a artista i com a persona dins una societat. Tens una mirada sobre el teu propi cos, també, no? I això, clar, és com a exposador, és bastant, bastant fort. Jo en el meu art no sol exposar, o no m'expos mai, d'alguna manera. Sempre estic darrere, amagat, no? En certa manera. Vull dir, és com que, no sé. La meva presència està com en un segon plano.

0: És el cos que és instrument, també? O és tot que és instrument?
1: Clar, perquè és tot, al final, no? És el conjunt.
0: En una bateria, què és l'instrument? La bateria o els pals? O tot?
1: Jo crec que tot. Vull dir, sense pals no hi ha bateria, i sense bateria no hi ha pals, però clar, sense la bateria pots picar la paret, per exemple, no? O el terra. Però clar, no és la seva funció tampoc, però bueno.
0: Bueno, però sense pals també pots picar la bateria.
1: Clar, també.
0: Però no sé si ho havies dit, és que estic
1: molt cansada. No ho he dit. Clar, també, és veritat, vull dir que al final estem jugant una fina línia. Una línia fina.
0: Jo crec que si és art sonor pot ser... Aviam, clar, a veure, és que una cosa és... Estem parlant de la performance, perquè evidentment hi ha una intersecció. Però tu pots generar una peça sonora amb el teu cos, no posar cap imatge del teu cos, i el nivell d'exposició és baixíssim, comparat amb el que seria fer una performance de percussió corporal despullada.
1: Clar.
0: Allò és molt exposat, estàs tu. La gravació sí que... O sigui, jo crec que sí que s'endevina i s'entén,
1: sí,
0: sense que t'ho diguin, que és un cos així un poc a lo completo, però tu no saps si aquesta persona d'una samarreta fineta, d'uns
1: sí,
0: calçotets, d'un
1: sí,
0: mitjonets,
1: sí,
0: lleva, no sé, un tanga de leopardo o,
1: sí,
0: o un jersey de cuello alto.
1: Sí.
0: Com no, ni veure ara mateix.

0: Ràdio Far amb el Dia Mundial de la Ràdio. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bueno, pues com que anècdota guapa que he tingut a partir de participar en Ràdio Far, a part de, òbviament, pues, per la part d'aquest retorn dels màners i de retorn de, també de fil de ferro, de que a partir de l'entrevista que els hi vaig fer s'engresquessin a tornar a partir, i això sempre serà molt, molt xulo i un dels orgulls més guais de fer el programa Baquetes. També hi ha hagut alguna divertida, certa entrevista, pues, cert grup que encara estaven picats entre ells, i un dels membres, pues, va dir la seva història, i un altre membre, pues, me va escriure un mail quilomètric on me rebatia tot i me deia que són els que si tal, que si tu ets un mal periodista, que si tu tal, bé. Res, no passa res, vull dir que es mantinguis anonimat, no fa falta dir qui són, però vaig riure molt amb aquest mail. La veritat és que van fotre uns bons riures la gent de Ràdio Far amb aquestes coses, aquestes barades entre grups que es veu que anys després encara seguien. Però bueno, coses tonterietes gracioses i coses molt polides hem tingut amb aquestes, amb Ràdio Far, amb Porquetjades també, i amb altres programes que han participat. I res, visca la ràdio, visca Ràdio Far, i escoltar Ràdio Far, que sereu millors persones. Vinga, vamos!

mil gràcies aquell dia que tu, a Menorca, vas decidir viatjar. Encara record quan te vaig veure. La teua mirada me va deixar ben aturat. I saps què? Que començava a sentir coses. Crec que estava ben enamorat. I per això et voldria dir...

0: tenia el cau a una paret del camí de l'antiga Sínia. Aprofitava el trenc horitzontal de la junta entre dos cantons de marès. L'espai mirava cap al sud i el sol l'escalfava unes quantes hores al dia. Era un camí marginal, tancat al pas públic i on només hi passava ocasionalment el pagès que hi mantenia una zona d'horta. L'home tenia altres ocupacions molt més prosaiques i només els ulls encuriosits de l'infant, que saltava ocasionalment per recollir la pilota, es van fixar en l'ou que romania al costat d'aquell animal fascinant, d'ulls de pipilla vertical.
1: Època de muda. Capítol 56. La dragona intoxicada.
0: Diuen que els primers dragons van arribar a l'illa acompanyant els humans, perquè no es troben anteriorment al registre fòssil illenc. Ens podem imaginar aquella gent que va anar desembarcant a Menorca decidits a establir-se amb els seus animals de granja i els corresponents utensilis. Probablement fugien de la inestabilitat social que hi havia al nord de Catalunya i a la franja litoral francesa. Entre l'equipatge era fàcil que hi hagués qualque dragó amagat en el recer que busquen durant una bona part del dia o fent hivernada en els mesos de més fred. Els dragons furtius es van trobar llavors davant uns paratges nous, que devien ser molt pedregosos, amb abundants boscos i zones humides. Les primeres generacions van conviure encara amb la sargantana original, que ara només ha sobreviscut als illots, i també amb el ferraret, un petit calàpet desaparegut a Menorca i que es va salvar de l'extinció exiliat a la serra tramuntana mallorquina. Això va néixer degut a que altres humans que venien a establir-se o a comercialitzar, provinents de prop o de molt lluny, devien dur també altres animals que, amb invitació expressa o com a polissons, van tocar a terra menorquina. Diferents exemplars de serps, eriçons, mars, moixos, es van introduir a poc i van anar cercant aliment. Sembla que la sargantana i el ferraret, que no estaven acostumats a aquests depredadors, van esgotar així la seva presència mil·lenària a l'illa principal. Els nostres dragons esporàdics es devien anar trobant i reproduint-se gràcies al reclam que saben fer i que els permet comunicar-se a certa distància. La magnífica capacitat d'escalar qualsevol superfície, per fina que sigui, també devia ajudar a sobreviure. Poques pensaven aquells animalons que segles després els seus dits tan singulars serien investigats a fons per poder traslladar una tecnologia similar als viatges interplanetaris. La dragona solia cuidar entre un i dos ous al seu refugi del camí. A finals d'estiu desapareixien els ous i l'animal. Llavors era fàcil veure dragonets joves que fan les primeres caceres. Mosquits, mosques, papallones nocturnes, aranyes, formigues serveixen per fer el traspàs de matèria i energia. Quan es va generalitzar l'enllumenat urbà als carrers, es va crear un nou escenari per a alguns animals. La llum artificial atreia una gran quantitat d'insectes voladors nocturns i els rèptils que es mouen sense problema per les llises parets verticals feien una abundant recol·lecció cada vespre. Ara és diferent, perquè les poblacions d'insectes han baixat espectacularment, un 75% en 30 anys, segons estudis publicats. Les empreses que havien après a fer armes químiques durant les guerres mundials es van haver de reconvertir quan van arribar els temps de pau. Seguint l'estela de la gent que pensa que tot val per engrandir l'economia, van decidir promoure una agricultura que necessités els seus productes tòxics. L'estratègia comercial era promoure monocultius, explicant que les grans extensions uniformes són més rendibles. En eliminar el mosaic de zones silvestres, no hi hauria depredadors naturals que poguessin controlar aquelles espècies que tinguessin com a aliment els sembrats i que, per tant, esdevindrien plaga. La solució la tenien les noves empreses, ara orientades a pregonar la millora de les condicions de vida dels humans. I els tòxics s'han escampat. Dels 6 límits planetaris que ja hem sobrepassat i que posen en seriós risc la supervivència humana al planeta, el que està pitjor és la presència de substàncies químiques agressives que hem abocat al medi. Tòxics persistents, microplàstics, etc. El segon límit en més mal estat és la pèrdua de biodiversitat. Entre d'altres, degut a l'enorme quantitat d'insectes que hem liquidat. De manera que els nostres dragons ara s'han d'espavilar. Com que no hi ha tantes papallones nocturnes, els adults baixen de la paret i cacen les paneres que corren pel carrer al vespre. Pensem-hi quan tinguem la sort de veure aquest descendent dels sauris antics, que encara conviu, sortosament, amb els menorquins actuals.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

0: Te doy.
1: Tot seguit, una cançó de l'obra de teatre El Covard, creada per Toni Gené Ferrero, interpretada per Rodo Gené i amb les cançons originals de Leon Manso, un disc enregistrat per la Caseta Records el 2026.
2: Arruaré un segon

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt als fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base d'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclar ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: El dissabte 10 d'octubre, a les 12, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, Ainhoa Chacón, de Docs Barcelona, explicarà com es distribueix un documental. La conferència, titulada Les claus de la distribució documental, continua amb una taula rodona amb les productores de Moonworks, Marta Hierro i Núria Abad. Entrada lliure amb reserva prèvia a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

0: El gendar celebrava ses noces de sereu. Aquell dia, el gendar feu anar solla gran dins sa petita, no només per es bon nom del gendar i de sereu, sinó perquè sa novia era sa jove més polida de Menorca. A mitjan dinar, entrà dins sa sala de sa festa una vea mendicant, que tenia fama de bruixa, d'anar sempre despentinada i amb sa coa feta un ribó i fent sa garrossa de sa filosa. Rodar sa taula d'esconvit cantant sa novia del gendar. Avui ella és en terra, demà serà la mà. Bla, bla, bla, bla. Tots aplaudiren i sereu li oferia un got de vi.
1: Beveu, voltros, beveu, ara que hi sou, digué sa bruixa,
0: mentre se n'anava cantant sa novia del gendar. Els convidats bevien, i com més bevien, més bulla i més set. Ja molts estaven més per jeure que per beure, quan, de cop i volta, entrà a ses cases un falcat de moros, que, obedients al jove patró, s'endugueren sa novia, sense mostrar a ella que li sabés gaire greu. La portaren a sa nau, a on l'endemà menjaria sardines. Trobant-se a prop de sa costa de Barberia, enmig d'un temporal, sa nau va fer naufragi i es perderen tots. Tots i sa novia també. La salvà un pescador moro i aquí començà el seu captiveri. 10 vegades pitjor que una bona mort. Passaren anys i anys fins que un dia sa novia, armada de coratge, va fugir des captiveri i des moros. Però vet aquí que sa nau que la tornava, volent-se refugiar a Cala Galdana, feu també naufragi. Sa novia et salvà i, caminant terra endins, arribà a un lloc demanant socors. Quan va sabre que es lloc eres del gendar, se li trabucà el seny. I de llavors ençà no feu més que anar de lloc en lloc, despallissada i enribonot, com una bruixa, cantant.

Jo no sé què té a ses cordes, que tothom qui la sent riu i a mi me sembla que plores.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Aquest ha estat un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.
1: I ara volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, que volen que ens hi pagui sa cuina, i ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Ai, que està pagada. Que volen que ens hi pagui sa cuina. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Que volen que ens hi pagui sa cuina. I ara volen que ens hi pagui sa cuina. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa temps que la tem pagada. Però ja som un home de paraula i sa cuina ja fa anys. Ai, que està pagada.
2: Acabant d'escoltar a Pele.cautor amb una cançó del disc No Playa, No Beach del 2019.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Fundador nostre, que ets omniscient, graduat sigui el teu nom, vengui a nosaltres la teva facultat, facis els teus deures així en el campus com a l'altre costat de la porta. La paraula teva de cada curs, dóna'ns-la aquest curs. Perdona que copiem, com nosaltres, perdonem a qui ens copia. No deixis que se'ns passin les dates d'entrega, més lliure'ns de cometre errors. Aprovem-nos.
2: Ja pots escoltar els nous capítols de Biblioteca Freak amb en Xec Pons, cada dijous a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

la natura. Segueix un ritme lent, fluid, que mos proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que mos envolta.

Il·lustre senyor meu, després de veure i sospassar de manera suficient els èxits de tots aquells que es troben entre els mestres i artífecs d'instruments de guerra, i després de prendre en consideració que la invenció i el desenvolupament dels instruments esmentats no es diferencien en res del d'ús comú, em proposo, sense ànim de desacreditar ningú, donar a la vostra excel·lència les explicacions convenients perquè pugueu entendre el desenvolupament dels meus secrets i posar-los, a continuació, a la vostra sencera disposició. Així com, arribat el moment oportú, participar en el desenvolupament que facin efectives i operatives totes les propostes que procedeixo a enumerar en brevetat. 1. Tinc planos per realitzar tot tipus de ponts lleugers, forts i senzills de transportar, amb els quals poder perseguir o enfugir-ne l'enemic. Forts i indestructibles tant al foc com a la batalla, còmodes i fàcils de muntar i desmuntar. També disposo dels mitjans per cremar i destruir els de l'enemic.

0: Si a l'anterior capítol xerràvem de l'elegància i bellesa d'una carta de dimissió com la que va escriure la nostra estimada Anaïs Nin, avui xerrem d'una carta que prové d'un geni i filòsof com era en Leonardo da Vinci, que a mena de currículum sembla que demana feina. Comencem Epistolari Express, aquí a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i en Txec Pons. D'aquesta manera, amb aquesta carta datada de 1483, que es troba al Còdex Atlàntic, recopilació dels documents d'en Leonardo da Vinci, el gran artista toscà es presentava davant Ludovico Sforza, aleshores regent de Milà, amb el títol de Duc de Bari des de 1479, una espècie de currículum en la que Leonardo enumera i descriu les seves nombroses i variades habilitats com a enginyer i també les habilitats artístiques.
1: 2. Durant el setge d'un territori, conec la manera de retirar l'aigua dels fossats i de construir una quantitat infinita de ponts, estovalles, escales i altres instruments adequats per a aquest propòsit.

0: Leonardo va passar la seva joventut a la Florència de la família Medicis, on va aprendre l'ofici d'artista en el taller d'Andrea del Verrocchio, un dels artistes més reputats, on a part d'aprendre dibuix, pintura i escultura, també va adquirir altres coneixements de química, mecànica, metal·lúrgica, fusteria i un llarg etc. En aquest període, pinta el seu primer quadre, amb 24 anys, La Verge del Clavell, de 1476, i també va començar a mostrar una de les principals característiques de l'artista, els quadres inacabats, com poden ser l'Adoració dels Mags o Sant Jeroni Penitent. També és un període de decepcions. El papa Sixt IV va preferir altres pintors per decorar la Capilla Sixtina i també el van acusar de sodomia. Pel que es veu, regentava una taverna amb Sandro Botticelli, un dels mestres del Renaixement italià, i altres pintors. Però això només és xerradissa. Era hora de partir.
1: 3. També, si no és possible bombardejar el terreny assetjat, a causa de la seva elevació o per la protecció que li ofereix el lloc on es troba, disposo de mètodes per destruir qualsevol fortalesa o edifici de qualsevol tipus, sempre que no s'hagin edificat sobre la mateixa roca.
0: La Itàlia del segle XV estava formada per ciutats-estats, vigilades o subordinades a sobiranies estrangeres, com podien ser Espanya o França, i amb la important presència de la Roma papal. Un període de gran inestabilitat en què les aliances i rivalitats eren volàtils i canviants. A Florència, Lorenzo de Medici, governant, banquer poderós i mecenes, estableix una política de diplomàcia cultural, servint-se del creixent poder cultural florentí. Amb aquesta finalitat de diplomàcia cultural, envia a Leonardo a Milà.
1: 4. Puc també construir un tipus de canó, molt còmode i de fàcil transport, amb el qual és possible llançar petites pedres com si fos calamar-se, i amb un fum que causa gran pànic a l'enemic, que pateix grans baixes i confusió.

0: Leonardo parteix a Milà a principis de 1482, juntament amb el seu company de taller, Atalante Migliorotti, de 15 anys, i es presenten a la cort dels Sforza com a músics, regalant a Ludovico una lira de plata en forma de crani de cavall. Pel que es veu, Leonardo era també un expert en la interpretació d'aquest instrument. Desgraciadament per ells, la cort de Milà ja disposava de diferents artistes en nòmina, com Donato Bramante, per la qual cosa els dos florentins van ser completament ignorats.
1: 9. Leonardo va col·locar aquest punt en aquesta posició. Si la batalla es desenvolupa a la mar, puc construir instruments de gran utilitat tant per a l'atac com per a la defensa, així com navilis capaços de resistir el foc del més gran dels canons, de la pólvora i d'altres armes.
0: Leonardo no partirà de Milà i no desistirà en el seu afany d'entrar a treballar a la cort dels Sforza. Milà era una important ciutat al nord d'Itàlia, quasi fronterera amb França. L'amenaça de guerra era present i constant. Això donava l'oportunitat a Leonardo de presentar-se als Sforza, a més de com a artista, com a enginyer militar. També s'assabentà de l'interès de Ludovico d'honorar el seu pare Francesc I, fundador de la dinastia dels Sforza, amb l'erecció d'una estàtua eqüestre. Amb aquesta informació al seu abast i amb la convicció de quedar-se a Milà, Leonardo escriurà aquesta carta.
1: 5. Conec la manera d'accedir a qualsevol lloc a través de mines i túnels subterranis, excavats sense fer soroll, fins i tot quan cal passar per sota d'un fossat o d'un riu.
0: Com a enginyer militar, Leonardo, inspirat en l'obra de Roberto Valturio, De Re Militaria, va dissenyar tot tipus d'arma, d'allò més imaginatives. Un carro folrat amb godalles, canons múltiples i desmuntables, carros de combat, ballestes gegants, diferents tipus de catapultes, etc.
1: 6. També puc construir vehicles cuirassats, segurs i inexpugnables, capaços d'endinsar-se entre les tropes enemigues de manera que no hi ha grup d'homes armats amb prou força per impedir-ho. La infanteria podrà avançar després de la seva estela, sense danys ni impediments.

0: La Itàlia renaixentista és hereva de la violència de l'edat medieval. Guerra, massacres, execucions públiques, etc. Als que Leonardo no n'era aliè. Però hi ha un fet que el marca per sempre. La massacre de Fossombrone. Per les tropes espanyoles al servei de César Borja, per qui Leonardo treballava. Després d'aquella tragèdia i d'altres similars, la guerra va ser una bogeria bestial, com va voler representar en el seu quadre inacabat la batalla d'Anghiari. Va deixar de fer feina per al Borja i va deixar de dissenyar armes.
1: 7. També, si n'hi ha la necessitat, puc construir bombardes, morters i peces d'artilleria de vell disseny i funcional, fora del comú.
0: Mentre esperava la resposta de la carta, que mai va arribar, Leonardo va entrar a fer feina al taller dels germans de Pedris. D'aquest període són les dues versions de La Verge de les Roques. Com a arquitecte, va guanyar el concurs per rematar el cimbori de la catedral gòtica de Milà. I d'aquest període, també, són els seus primers estudis anatòmics i avanços en diferents matèries científiques.
1: 8. Quan l'ús d'artilleria fos impossible, puc construir catapultes, mangonells, fundibuls i altres aparells insòlits d'eficàcia sorprenent. En resum, segons les circumstàncies, puc construir una quantitat infinita d'enginys d'atac i de defensa.

va ser fins 8 anys després de la seva arribada a Milà que en Leonardo, per fi, entra en nòmina dels Sforza. Va entrar-hi com enginyer i pintor de la cort de Milà, amb el que tenia dret a un taller, allotjament per a ells i els seus ajudants, i a un estipendi mensual. Va mantenir el càrrec fins al 1499, amb l'entrada de les tropes franceses a la ciutat. Va ser un període fructífer. Va treballar com a assessor en arquitectura i enginyeria, productor d'obres teatrals i escultor frustrat. Se li va encarregar l'estàtua eqüestre de Francesc I, però el projecte, amb molts estudis i esbossos preliminars, no es va dur a terme.

0: Respecte a aquest darrer punt, Leonardo va anar més enllà, dissenyant la ciutat ideal en la que combina carrers i canals en un sistema unificat de circulació. Pretenia allotjar una població d'uns 30.000 habitants, amb espais amplis i ventilats a la superfície i l'existència d'un nivell inferior per al comerç, els canals i el sanejament d'aigües residuals. El projecte no es va dur a terme, com quasi tot el que va imaginar l'artista. Si s'hagués dut a terme, hagués estat una ciutat molt avançada al seu temps, més neta, ordenada i salubre, molt important per evitar les nombroses epidèmies com el tifus o la pesta.
1: A més, puc fer escultures en marbre, bronze o argila. També a la pintura sóc capaç de fer-ho tan bé com qualsevol, sigui qui fos. A més, podria realitzar una estàtua eqüestre de bronze per a més glòria immortal i etern honor a la feliç memòria del vostre pare, el seu senyor i de la il·lustre casa dels Sforza. I si algú considerés impossible o impracticable alguna de les coses aquí esmentades, estic totalment disposat a demostrar-ho al vostre parc o a qualsevol altre lloc que desitgi la vostra excel·lència. Aquí m'encomano amb tota la humilitat possible.
0: I tu, què faries si rebessis una carta amb un currículum com aquest?

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: I avui tenim un programa que és un poc especial per això que tractam. Dic especial perquè hem fet incís amb els programes que duim gravats, amb la música d'arrel, aquestes cançons que mos han arribat per diferents vies, sobretot a partir de la transmissió oral, però avui tractam un estil de música, el món de la música marinera i de les habaneres, que té un component un poc diferent d'aquesta música d'arrel. I avui, a més, tenim en nosaltres tot un referent amb aquesta música, que és en Tòfolmus.
1: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.
2: Molt bé, doncs seguim amb un altre capítol del Cap de Fibló. Avui amb un convidat de molta, molta qualitat. Tenim en Gavi, en Gavi Toy, no sé com dir-te.
3: Bueno, como más te guste, un placer.
2: Un plaer estar aquí. Bueno, anem a xerrar un poc sobre un poc la teva presència a Menorca, no? I vinculada a la música punk. Pues igual un poc de presentació podríem fer pues, quan arribes a Menorca i com comences a establir contacte amb els punks, amb la música punk a Menorca.
3: Bueno, llegué en el 2007 más o menos por las causas sociales, económicas típicas de mi país y nada, empecé a currar y eso y siempre he tenido bandas allí anteriormente y siempre he querido montar cosas y bueno, conocí al Yur, que teníamos, compartíamos algunos gustos musicales similares y decidimos arrancar la banda, Escombro, en este caso, que no se llamaba Escombro, no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahí arrancamos, eso fue la aproximación.
1: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com. El Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'Illes del Món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumer de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sabat.

deriva, els pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

energia i d'interès. La veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí el carit del meu jardí, mentre em caus

humor fràgil vitalista, patidor per vocació, melancòlic humanista, creient

diria i no sé què tinc que dir. Ai, Toni, ja fa temps que te'n vas anar, no tots som encara aquí.

Les properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

veure, va tenir una alegria molt grossa i no el va perdre més. I quan el rei va morir, sabeu què? Li feren a ell. I aquesta cançó ja s'ha acabada. Qui la trobi fada, qui posi un poc de sal i la trobarà salada. Miau.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca. Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Trenca l'alba de la mar sobre el cristall sense fi. La nau qui em porta mallar neda com gegant delfí. Sobre el cel qui es cobreix d'or allà molt lluny s'ha desferra com un núvol, una terra qui m'om d'alegria el cor. És la meva i la sospir, la conec, la pàtria mia, de lluny com coneixeria la mare que em va nodrir.

Acabam d'escoltar Guillem Sol de Vila en una cançó del seu àlbum Bronte, publicat per Satèl·lit EK el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala Herba Sempre Creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Am un petit. Benvinguts i benvingudes a Història d'un disc. Avui amb Am un petit, la cançó nombre 6. Ja estem per la 6 d'aquest monstre final. Ara m'ho explico un poquet de cosetes.
1: Història d'un disc. Descobreix tots els secrets de les cançons del monstre final de Leon Manso a Radio Far Menorca.

0: Dissabte 10 d'octubre a les 5:45 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, tercera sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. Es projecta amb Baisanos, To Life in Tight Socks, No als Polets i Una mujer que conocí llamada Judita. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com. Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K, el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hi ha absències que canvien el rumb de la vida. Hi ha partides que ens obliguen a prendre decisions. I hi ha morts que ens recorden que estem vius i, sobretot, que cal viure. Hi ha cants que són memorables, encara que siguin el darrer. Comencem la mà de contes aquí a Radio Far Menorca. Us xerra n'Andrea Ollamburu. I avui compartim una traducció lliure al català del conte El último canto, de Félix Albó. Filberto i Sacramento vivien en un poble que només tenia un carrer, 5 cases i un vell campanar sense campana. Malgrat ser un poble molt petit, tenia qualque cosa que el feia especial. I no era pas el grill ensinistrat de Don Benito, el mestre, ni tampoc sa bicicleta a vapor de Doña Eufràsia, la farmacèutica, i tampoc el gerani gegant de Nevaristo, ni el telescopi d'en Telesforo que passava els vespres en blanc mirant la lluna i les estrelles. Allò que diferenciava el poble estava en el corral de Filiberto i Sacramento, i no us ho creureu, però era... Exacte, el gall. I aquell no era un gall com els altres. I no perquè fos negre amb una ploma blanca en el pit, sinó perquè era l'únic gall cantaire del món. Tots els dies, de matinada, el gall d'en Filiberto i Sacramento pujava al campanar. I quan apuntava el sol, el saludava amb solemnitat, després mirava el poble, tancava els ulls i cantava...

deien que s'entenia amb la Clotilde, una de ses gallines de Nevaristo. Expliquen també que es veien d'amagar tots els vespres de lluna plena. I qualque vespre més. I la vida transcorria tranquil·lament entre el cant del gai, l'olor del gerani gegant de Nevaristo, el frufru de la bicicleta d'Oña Eufràsia, el cri-cri del gri de Don Benito i les estrelles que des de dalt miraven en Telesforo cada vespre. I així va ser durant molts anys, tants que semblava que anava a ser així per sempre. Però la vida fa amb ses persones i els gais allò que li ve de gust. I el gai va anar fent-se gran i amb el passar dels anys va arribar a vell. I un vespre va tancar els ulls per dormir i al matí es va oblidar de com s'obrien o va decidir continuar dormint per sempre i sempre més. Qui sap? El cas és que el dilluns al matí el sol va sortir, però no va haver ningú per cantar. I com el gai no havia cantat, ningú va saltar del llit fins a les 5 del capvespre. Que per fi qualcú es va aixecar i va començar a despertar la resta. Els veïns van cercar el gai per tot arreu i el van trobar al campanar. Na Clotilde era al seu costat. Es van recordar que darrerament el gai es cansava molt i van comprendre que volgués descansar i que volgués fer-ho per sempre. Van pensar en tots els matins que els havia despertat amb el seu cant i no van poder fer res més que agrair-li. El van ficar en una caixa de sabates, amb una molt guapa, i el van portar a enterrar al costat del formiguer. Però clar, la vida continua i ara el que havien de fer era trobar una altra manera de cridar el sol cada matí. I clar, i ningú coneixia cap altre gai cantaire. Així que van convocar un concurs de despertadors. El dimarts, abans de començar el dia, va pujar el primer concursant, una formiga. I de ben segur que va cantar de meravella, però és que ningú va arribar a sentir-la. El dimecres li va tocar el grill de Don Benito. En aquest se li va sentir bastant més, però tampoc va aconseguir despertar ningú. El dijous ho va intentar la vaca de Nevaristo, però les escales del campanar no estaven preparades per vaques i es va quedar completament embussada. I amb els seus mugits tothom va saltar del llit, però ho va passar fatal i fins que van poder alliberar-la i ja no va voler saber res més d'aquest ofici. El divendres, Don Benito va cantar ben fort i se'l va sentir beníssim. Però l'Ots ho va fer tan malament que el seu grill es va desmaiar. El gerani de l'Evaristo es va marcir. A la bici de Naufràcia se li va rebentar una roda i en el telescopi d'en Telesforo va quedar completament esquerdat. I va arribar el dissabte. I en Filiberto i Sacramento van portar 25 despertadors que havien comprat en un antiquari. Hi havia de tot tipus, amb música, de campana, de bufó, amb alarma. I van aconseguir despertar tot el poble, fins i tot veïns dels pobles del voltant. Però els pobles veïns van passar el dia amb els pèls de punta del susto que es van endur i van pensar que no volien sofrir aquell espanto. Així que només quedava provar la vella campana. Com l'endemà era diumenge, van decidir que esperarien a dilluns i que ja reunirien per pujar la campana. Però quina va ser la sorpresa quan el diumenge al matí algú esperava l'alba en el campanar? Aquest algú era nou en l'ofici i estava un poc nerviós perquè era la seva primera vegada. Però quan el sol va apuntar en l'horitzó, li va somriure. Després va mirar el poble, va tancar els ulls i va cantar amb totes les seves forces. Thank you.
veïns es van despertar tot d'una i van sortir corrents a veure qui havia cantat. I en arribar al campanar van veure un gall amb una ploma blanca al pit que ja tancava el pic i mirava orgullós el formiguer on estava enterrat el primer gall cantaire i que coincidia amb què era el seu pare. El darrer cant de Pablo Albo i Miguel Ángel Díez.

Són sense fi les possibilitats, no et cal ni fa. Si mai no arriba el goig inesperat, no esperis més. Ara mateix és la vida que et fuig, allò que et passa. És la ferida que hi ha entre jo i l'amor, la que t'estima. Sexe lunar, passions que seran dolç vi d'oblit. Fletxa del temps que travesses dos cors, verí d'amor. Visc del record, els nostres cossos eren i en són la llum.

0: Radio Far. I bueno, farem una presentació més formal i començam amb el currículum d'Anna Júlia Català Benejam, que és ciutadallenca, que des de fa 17 anys viu a Barcelona. És graduada en Filologia Catalana, màster en Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes i en Gestió Cultural. També és doctora en Estudis Lingüístics, Literaris i Culturals i des del 2016 fa feina a la Institució de les Lletres Catalanes. Ha escrit articles per a revistes i mitjans com Reduccions, Veus Baixes, Haidé, El Procés, 14 Cultura i la col·lecció Bèsties d'Edicions Poncianes. I ha assistit a cursos i tallers de l'Escola Blum, Fundació Joan Brossa, Centre de les Arts Lliures, Llibreria Finestres i la llibreria No Llegiu. Actualment és membre del comitè de la selecció de Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any i treballa en l'edició crítica de l'obra poètica completa de Mercè Rodoreda, juntament amb la doctora Marina Gustà. Quasi res, Júlia.
1: Sembla que xeris d'una altra persona.
0: Però no, ets tu.
1: Crec com una espècie d'alteritat.
0: Ets tu. Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

Ni una llàgrima de mi tindràs, la nova novel·la de Graziella Lleonart. Una ficció ambientada en la Menorca islàmica sobre la relació entre l'últim raïs de l'illa, Abu Umar, i el seu pare. Un governador tan impecable com despietat, però també amant de la poesia i la cultura. Una obra que explora les relacions familiars, la corrupció, els deures i el llegat, així com la llibertat individual i l'amor. Trobaràs el llibre a la venda al web llantriscaedicions.com i a la teva llibreria de confiança.

0: Dissabte 10 d'octubre a les 5:45 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, tercera sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca Doc Fest. Es projecten Baisanos, To Life in Tight Socks, No als Polets i Una mujer que conocí llamada Judita. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

0: La calcinera. Capítol 2. El forn de calç. Excavant l'olla. La calç, com vam sentir al primer capítol, ha acompanyat Menorca quasi bé des de l'època talaiòtica, associada als rituals de la mort. Però com s'elabora? En aquest i el pròxim capítol assistirem a la construcció del forn de calç i donarem una visió general de l'ofici de calciner. L'ofici de calciner no era una feina solitària. Es necessitaven un mínim de 3 persones perquè les feines eren diverses, feixugues i molt carregoses. Un grup de persones que es coneixia amb el nom de ranxo. A més, s'havien de fer torns de vigilància mentre durava el procés de cocció. Un foc que s'havia de mantenir viu les 24 hores del dia.
1: No m'ho vull enrotllar molt. Comentar-vos que l'ofici de calciner, i ara vos xerrem un poc des de buix, l'ofici de calciner, òbviament, com a la resta d'oficis vinculats en l'àmbit de la construcció, han estat oficis masculins. Oficis que requerien força, sobretot. En el cas de l'ofici de calciner, a Menorca, no era un ofici individual, era un ofici que se feia en ranxo, nosaltres dèiem un ranxo.
2: Jo n'hi havia que dormien allà, a la cova de les Estronyes. Hi havia en Salor, son pare de Salor, aquests tots, en Jaume Coroica, que li deien, en Beda d'Espont, tots aquests solien dormir a la cova de les Estronyes i feien, n'hi havia que feien la setmana, perquè a vegades anava amb una velo. Jo hi anava amb una bossa de nitoclòrits, de nitoclòrits, li deien a ell. I ell tenia una bossa i allò me'n anaven cada dia i me'n tornaven així, perquè jo no tenia ni velo ni tenia res.
3: Però degueren tenir un puesto, o sigui, un tot sol allà no quedava segur. Degueren ser vespre, almenys eren ser 3. I si mentre un feia, donava, alimentava el forn, els altres degueren descansar, supos. Degueren tenir qualque barraca així improvisada, però...
1: Un ranxo en el cap davant del qual hi havia el mestre, que era el que tenia, coneixia l'ofici. El mestre era el que transmetia l'ofici als seus treballadors i els seus treballadors se distribuïen la feina en funció de les capacitats i de desconeixements que tenia cada un. De fet, per treure pedra o per esporgar una marina i fer els rams de llenya no se necessitaven gaires coneixements. I un pot les feines se repartien en base en els coneixements que tenia cada un. Sí que era un ofici que se transmetia a base d'aprendre del mestre, de repetir els processos, i així és com s'anava transmetent generació darrere generació.
0: Entram ja en el procés de construcció del forn de calç. Segons l'arxiduc Lluís Salvador d'Àustria, es tracta d'un procés que des de mitjan segle XIX no ha variat. Així ho explica els 2 volums dedicats a Menorca a les Illes Balears descrites per la paraula i la imatge. Una obra de 9 volums publicada entre el 1867 i el 1888. I si el procés ha canviat, ho ha fet de manera anecdòtica, fins que l'ofici s'extingeix a Menorca amb la darrera fornada de calç el 2020, cuita per Jordi Pons.
1: Per tant, com que encara es manté la memòria col·lectiva de molta gent, és un ús que encara existeix a Menorca, nosaltres vam considerar que era un element digne d'incloure-se dintre del patrimoni cultural i material, perquè encara es manté la memòria viva dels menorquins. Un altre personatge que se fixa molt i que hi presta molt d'atenció en el segle XIX, la importància de la calç a Menorca, és en Lluís Salvador d'Àustria. Era de venir de la realesa, de la dinastia dels Habsburg, que va quedar enamorat de Mallorca a la segona meitat del segle XIX i es va establir a Mallorca, va comprar una casa a la Serra de Tramuntana i es va dedicar tota la seva vida a una obra enciclopèdica que dedicada a descriure en tot detall cada una de les illes, explicar la seva història i sobretot explicar les seves costums i tradicions. Els Toms de Menorca eren 9 toms, és una obra emblemàtica de la bibliografia balear, perquè és un document de primera ordre per conèixer les illes com eren a la segona meitat del segle XIX. Els Toms de Menorca es van editar entre 1890 i 1891 i es van editar en alemany, a Leipzig, Alemanya, amb el títol de, no sé, alemany, Die Balearen un Wort und Bild geschildert, és a dir, les illes balears descrites en text i imatge. En els Toms dedicats a Menorca dedica a explicar amb molt de detall els oficis artesanals que llavors eren vigents i dedica una part molt important a xerrar sobre sacals, la importància de sacals a Menorca, i ho il·lustra amb aquests dos, gravats, no sé si es deveix bé, el gravat de l'esquerra és un forn de calç en plena cocció, i la de la dreta és un forn de calç que ja està cuit i que s'està refredant. Després també explica tots els usos que se donava la calç a la Menorca d'aquella època, i és curiós perquè si comparam els mètodes de fabricació i els usos que tenia la calç a Menorca a la segona meitat del segle XIX, veiem que són exactament els mateixos que se van seguir utilitzant fins que l'ofici se perd i fins que perdem el costum d'emprar la calç. És a dir, que va ser uns mètodes ancestrals que es van mantenir mutables fins pràcticament als nostres dies.

0: Primer de tot, s'havia de triar el lloc on construir el forn. Aquest havia de facilitar la seva construcció i el posterior reompliment en pedra. Per tant, o bé se cercaven espais on hi hagués molta pedra, estalviant-se així incòmodes transports, o bé zones de marina amb abundància de branca per encendre el foc i mantenir el forn ben calent. Tanmateix, aquests aspectes es dilueixen en època més moderna, on hi ha una sola condició indispensable, que el forn estigui a prop d'una carretera o vies de comunicació.
1: El primer de tot era, vos ho explico ja molt ràpid, que no us vull avorrir, el primer de tot era cercar el lloc adequat. Antigament, Montxer, jo, el lloc adequat on construir el forn, no valia qualsevol lloc. La geologia marcava molt i la presència o no de vegetació també. A Menorca hi ha zones molt pelades, que on te li dona la tramuntana de ple, no hi ha un arbre. Per tant, han de ser zones molt protegides del vent. A Menorca l'entorn està molt condicionat pel vent i la salinitat que du el vent. I havien d'estar zones molt protegides, dins barrancs, a prop de barrancs, a zones del sur.
2: Bueno, avui en dia, clar, t'exigeixen més coses que un temps. Un temps anava dins la marina, un puesto de redossa, un puesto que hi hagués pedra a prop i rama a prop i ja anava bé. Bueno, ara ja al darrer pues, exigien i hi havia un punt d'aigua, per si cas hi hagués una cosa o l'altra, pues... un sistema d'expressió per poder apagar foc i tal. I clar, i el més important és que hi hagi redossa, que els vents no li toquin. O sigui, l'enemic del forn de calç és que si quan estan ses comença a fer bufar vent, ara d'aquí, ara d'allà, malament el tinguis molt protegit, és molt bo de fer que el foc se desvi. Bueno, després hi ha problemes a l'hora de coure.
1: Primer havia de triar el lloc adequat, on poder disposar de pedra i rama. Arribaven a un acord amb el propietari, amb el senyor, l'altre dia amb el senyor, i a canvi d'una quantitat de calç, deia, bueno, pues aquí, això és un bon lloc per fer calç.
2: De fet, avui en dia, si vas passejant pel camp i si trobes un forn, o un clot d'aquest que és el que sembrava per forn, tu veuràs que a prop d'allà hi ha pedra bona i bosc. O sigui, si no tenies aquestes dues coses, antigament, no es dedicaven a passejar les coses de molt en fora d'un lloc a l'altre, agafaven sempre a prop. I de fet, quan tenien un forn armat, potser l'empraven, jo que sé, un any o dos, i quan, per exemple, el bosc ja l'havien fet net, se n'anaven a un altre lloc. I anaven feient rodatge, no estaven allà estabilitzats a forn sempre, sinó que potser feien dos anys un, després se n'anaven a 4 quilòmetres més en fora o una altra ubicació i feien feina amb aquell i anaven així.
1: Per construir un forn de calç el que necessitàvem són les matèries primeres. Calç s'obté de la pedra calcària. La plataforma sur de Menorca, la part miocènica, Menorca té com a dues èpoques geològiques diferents i la plataforma sur, la que dona com a resultat les platges amb aigües turqueses que atreuen a tots els turistes, aquella imatge idíl·lica de Menorca, és la plataforma miocènica, on la pedra calcària és predominant. Això us ho deia perquè l'altre material que es necessita per coure un forn de calç és la rama, i per aconseguir una bona flama dintre del forn necessitem molta rama fina per sempre tenir-lo ben encès. Per tant, aquests materials han condicionat molt l'ubicació d'esforç al llarg del territori. No? Si no tots els forns de calç de Menorca estan inventariats ni catalogats, ni uns quants. No? Seria una feina ingent, perquè a Menorca tenim mils de construccions etnològiques de valor, mils. Jo he catalogat zones, i mils, no acabaríem mai. I sí que trobem que les esforços tradicionals es concentren bàsicament en la zona sur de Menorca i a zones on hi ha afloraments de roca calcària i on hi ha, i a prop o dins una marina. Per tant, on hi hagi pedra, aflorament de pedra a la vista, solen estar a prop de penya-segats, a prop de barrancs, molt a prop de la costa, on hi ha roca i no hi ha substrat de terra, però no va de cavall a la terra, i després, sobretot, on hi hagi bosc, per poder accedir a la llenya amb comoditat i facilitat. Bé, no dic això, que aquests aspectes va perdent importància durant aquesta revifada que viu l'ofici de calciner en el segle XX, quan a Menorca s'introdueix els vehicles a motor. Ja en el segle XX, els forns de calç, com aquests, ja és intranscendent que estiguin dins un bosc o dins una zona al nord o al sud. L'important, un dels factors importants, és que estigui a prop d'una carretera. I quasi tots els darrers forns de calç que van estar en funcionament a Menorca estan a prop de vies de comunicació. Primer perquè ja en el segle XX la pedra s'obté de qualsevol banda, la llenya també, se du un camion i se du fins al forn. I en els darrers, en el cas dels darrers calciners que hi ha hagut a Menorca, el cas d'en Jordi, o el cas de la família Barraca, ja la pedra la subministraven empreses dedicades a subministrament de materials de construcció, de les pròpies pedreres, i la llenya, professionals que es dedicaven a subministrar llenya, el que fa que l'ofici, certes parts de l'ofici tradicional amb els temps es van fent més àgils, perquè ja no ho ha de fer només el calciner.
0: Per un forn de mida convencional que extreia 2.000 quintars de calç, es necessitaven aproximadament 2.000 feixos de branca d'entre 70 i 80 quilos cadascun. Imagineu un quart del camp de futbol d'Es Mercadal ple de llenya, amb 4 metres d'alçada amb feixos. I és que si un quintar equival a 40 quilos, 2.000 quintars de calç equivalen a 80.000 quilos, i per aconseguir-los es necessitaven 50 feixos per encendre el forn i la resta per mantenir el foc encès.
1: El pas següent era recull la llenya. Això se feia a mà, òbviament, se duia a mà. Després, a poc a Menorca es va introduir els animals. A Menorca, l'introducció de carruatges va ser una època molt moderna, fins al segle XIX no hi ha carros a Menorca, tot se feia a mà, dalt un asa. I després ja se fan camions i en vehicles. Menorca està molt traçada fins a època relativament recent, per això que els mètodes d'elaboració han estat molt artesanals fins fa molt poc. Una vegada tenien la llenya a punt, venia la feina d'extreure el pedreny. Això se feia manualment. Aquí tenim una relació. Jo, com que treballava al vaixer per l'enciclopèdia, volien recollir molt la terminologia de les parts del forn, dels noms, de les eines, del tipus de pedra. Hi ha tota una terminologia que defineix l'ofici. Aquí vaig tenir un poc les eines, les malles per pal, que abans ho hem explicat un poc, el pic, que empraven manualment per extreure el pedreny. Tot això es feia manualment. En el segle XX se va començar a introduir la dinamita, i després ja les excavadores, i amb un camió, amb un... Ja, els darrers calciners ja ho feien amb màquina.
2: Bueno, lo primer, antes de partir, és de tenir prou llenya replegada per si cas de mastir per coure el forn. No te diré les tonelades exactes, però moltes. O sigui, nosaltres ho fèiem més o menys a ojo, sabíem el puesto que teníem i uns com havien de ser de grossos, perquè se necessiten moltes tonelades de llenya per coure les pedres. Se recuida, pues, moltes vegades solíem aprofitar gent que mos coneixia que anaven d'esporgar pins i això, mos deia, allà faran rama, si la voleu, pues, nosaltres anàvem a cercar-la. Després també els palers que has d'usar i tirar, això, que és llenya que no està tratada de res, també va bé. Fa un foc molt, molt viu i molt, molt bo. I amb això era el que emprava. Un temps també emprava quan hi havia la serradora de l'O que estava en marxa, pues els retalls aquells de la serradora, que eren retalls de pi, pues allò també solíem emprar. I sobretot pi. El pi és el que fa més gala de tot. O sigui, el forn el que necessita és gala, que el foc es pugui repartir entre les pedres. Que hi hagi una quantitat de gala grossa. O sigui, no necessitam un caliu, nosaltres necessitam flama. Si el foc no envolta la pedra no cou. És flama. Necessites cosa que faci molta flama.
3: Per coure el forn havien de fer feixos. Pot manar amb la marina neta. Per això no hi havia forn mai, perquè allà se cuia el forn tant en el mes de juliol com en el mes d'agost, com en el mes de setembre, com quan fos. No hi havia forn mai. Mai. Per què? Perquè la marina anava neta, neta. Les usines que van, no sé si has passat mai, de ballant a Cala Mitjana, per allà se purgava tot el que eren tions per fer carbó, que hi havia nits de colòrits. I resulta que la rama se feia picón. I allò se feia de tot. El picón, pues, el carbó aquell prim per posar en els bracers les dones que ho compraven per posar davall la camisa.
0: El següent pas és l'excavació de l'olla. L'olla és un gran clot circular d'entre 6 i 10 metres de diàmetre i entre 1,80 i 2 metres de profunditat, on s'hi dipositava la branca. Hi havia forns que fins i tot arribaven als 4 metres de profunditat. Antigament s'empraven càvecs i aixades per excavar l'olla, les quals es van substituir passat el temps per eines més modernes o maquinària que facilitava la feina.
1: En relació amb el procés, mireu, això són els tipus de forn que s'empraven a Menorca. El procés era molt complicat i era una feina que requeria molt de força física. Després venia la feina de fer el forn. Els forns eren d'aquest tipus, era una espècie de clot. L'altre dia en solla.
2: Sí, sí, el forn de calç, el forn en si només és el clot. Un clot redó o semirredó amb una portalada i allà dins se munta el forn. Se munta el forn amb les pròpies pedres calisses o vives, el que li volies dir, que és el que se converteix en calç.
3: Quan jo me vaig venir i quedar, jo dic, vaig fer de calciner, perquè vaig anar amb el xifoner, allà que li vaig obrir els ulls, començava a haver un comprensor i anava amb un picot, amb una barrina d'aquelles que deia, si te fugia el picot ara més fugiu que jo. Dic, cony, dic, per què no li llogues el comprensor en el refet del forn, que era el primer que va dur? Sí. I jo agafo i dic, lloga-li el comprensor. En aquest, sense homo, perquè si no havies de pagar el homo també. Diu, tu el comprensor només. Dic, en un dia, dic, jo te faré prou forats per tots anys, per fer els barrubins i tot això. I va acceptar. Els barrubins eren explosius per rebentar la pedra. Fèiem els forats per fer... Hi havia de ser pedra autèntica per poder fer la calç, perquè la calç més bona que se va fer a Menorca era aquí, a Cala Mitjana. No? Després covien el forn i tot això.
0: Una vegada fet el clot, la paret circular resultant es predava amb pedres grosses de la mateixa pedra calcària. En època més moderna es va emprar pedra d'esmolar perquè no es convertia en calç. Aquesta era una casta que servia per esmolar i polir estris instruments de tall. També es feien servir missons de terra cuita, és a dir, rajoles que servien per fer les voravies i que eren molt més resistents al foc. Aquesta paret pujava fins a tall de davantal, com s'anomenava el tall de terra de l'olla. I per fer-la més resistent i tapar totes les juntes existents entre pedra i pedra, es recobria amb fang de terra, argila o calç per tal que no passés el foc.
1: Després aquest clot s'aparedava, se feia com una murada, que sobresortia per damunt del clot.
0: Una vegada aparedada l'olla, arribava el moment d'alçar la volta. Però abans s'havia de donar forma al pedreny, diferents pedres de diferents tamanys que servien per muntar aquesta falsa volta. Pedres que reben el nom de llambordes, que són les més grosses, i els llambordins, que són les més petites. Les primeres s'empraven per començar a muntar la volta, i els matacans i matacanets servien per reforçar el mur de volta. Tota aquesta pedra es convertia també en calç.
1: Després venia la feina de donar la forma a la pedra. No bastava qualsevol forma, no. Això, a la primera xerrada, no ho hem comentat, no. S'havia de donar forma a la pedra. I això també ha creat tota una terminologia que dona cada pedra, per la forma que té un nom. Entre el xerrat dels matacans, hi havia els matacanets, les llambordes, els llambordins, el reble... Cada pedra tenia un nom diferent, perquè cada pedra, en funció d'on anava, havia de tenir una forma i unes característiques concretes.
3: Pues també feia el pedreny, també s'havia de rompre, així com tocava, per col·locar-lo, que hi havia llambordes, hi havia de... no sé què, li deien de noms, hi havia de tots els noms, i allò... Fer llambordes, pues, havies de sempre picar amb el picot aquell perquè te sortigués bé.
1: Bé, en relació a l'esforç de calç, dir que de Menorca, si podem fer comparatives amb el que donaven els forns de calç d'aquí, un forn de calç d'unes mides convencionals podien arribar a donar entre 50 i 70 tones de calç, per lo que es necessitaven, com a mínim, entre 100 i 150 tones de pedra calcària. I segons el que m'han contat els calciners que ho han viscut, necessitàvem per fer un forn de calç unes 80 tones de rama. 80 tones de rama fina són molta rama, són molt de feix, és a dir, que es necessitava molt de material per poder fer coure un forn i aconseguir aquestes quantitats de calç. Sí que els forns més grossos de Menorca, per exemple, els forns que hi ha en el lloc de Salbufera, Mercadal, podien arribar a produir entre 100 i 150 tones de calç amb una fornada. I és cas d'en Jordi, Pons, el darrer calciner, ell m'ho va contar, jo entre que començava a preparar el forn i podia ja comercialitzar sa calç, necessitava com a mínim 2 mesos. Era una feina molt solitària que feia ell. I feia un parell de fornades en l'any, és a dir, que produïa molt poca calç. Deia que per coure l'or necessitaven entre una setmana i 20 dies, no sé, a Menorca el procés és més llarg, per tant, havien de valer l'or durant més temps, i produïa, cada fornada produïa entre 50 i 60 tones de calç. Dues tongades són unes 120 tones per any. La calç ha estat un material tradicionalment molt barat, molt assequible, i per això crec que tothom, tanta feina i tant d'esforç, va decidir deixar-ho anar.
0: En aquest capítol de La Calcinera hi han participat Antoni Camps, historiador, en Jordi Pons, darrer calciner, i en Celso Taboada, antic calciner.

0: bones, bruixes, bruixots, benvingudes.
1: Benvinguts. Això és Radio Far i esteu escoltant...
0: Arizones. Hola a tothom, Arizones, com esteu? Esperem que tot beníssim. Gavi, com estàs? Com va tot?
1: Hello, aquí surfejant la ola de desembre, que és guapa, però contenta perquè veurem s'any dins un spa.
0: Sí.
1: O no?
0: Aquest és l'horitzó, no?
1: Aquest és l'horitzó. Com autèntiques reines, perquè ens ho mereixem molt.
0: Ai, sí, moltíssim. Aquest 2023 ha estat
1: sí.
0: Un any
1: per
0: nefast.
1: Tant, per oblidar. Acabarem l'any en l'espa i després haurem d'anar corrents a fer alguna cosa, segurament.
0: Segur,
1: perquè mai... Tindrem una hora i mitja per l'espa i després...
0: El relax s'acabarà ja quan tanquem la porta de l'espa.
1: Exacte, però
0: no?
1: Bueno, mira, ja està bé, o no? I bueno, tu com estàs?
0: Bé, bé, anar fent. Aquí també... És igual, no hi pensem gaire. Molt bé, molt bé, molt bé. Bueno, estem felices, perquè mira, la setmana passada ens van entrevistar de IB3 Ràdio. Connexió local.
1: Va ser molt divertit.
0: Sí,
1: no?
0: Va ser guai, eh?
1: Vaig posar un poc de vergonya.
0: Què va?
1: Sí, però va. Bueno, som, we are famous people, you know?
0: És vinaç. No, moltes gràcies des d'aquí, Anna Magda, de Connexió Local, per contactar amb nosaltres i per poder donar un poc més de difusió en aquest miniprojecte
1: sí.
0: d'Arizones.
1: Ara igual tal vegada mos escoltarà algú o alguna, o
0: igual,
1: alguner.
0: Exacte, alguna...
1: De Mallorca.
0: Mallorquina o ibicenca.
1: Hola, que... mallorquins, mallorquines. Estàs?
0: Vinga, doncs pues, anem al tema d'avui.
1: Yes.
0: Avui xerrarem amb una persona molt, molt guai i molt, molt interessant d'un tema sempre candent, sempre complex, llarg d'explicar i amb el que totes ens sentim d'una manera o altra identificades i representades. El tema és les cures i el rol femení al si de la família.
1: Temes.
0: Un temes.
1: La maternitat en majúscules, no? Com que és un tema relacionat amb l'àmbit domèstic, al igual que les cures, les responsabilitats, la càrrega mental, sempre s'ha considerat com un tema un poc menor, no?
0: Mm-hmm.
1: Sembla que fins i tot menys universal que els grans temes com la filosofia, la història, la física, ara
0: sí.
1: Que està tan de moda entre els tios, eh?
0: Mm-hmm.
1: Escoltar podcast de física...
0: De física quàntica.
1: De física quàntica. Vale, ok.
0: Bueno, està bé, està bé.
1: Sí,
0: està
1: però bé. Bueno, saps? Te preocupes com ha nascut l'univers, però resulta que el que passa quan neixen els éssers humans, què?
0: Bueno, això ja ho deixen a... Bueno, no tots, eh? Ni totes.
1: No, però bueno.
0: Però sí, és un tema que no els interpel·la tant.
1: No, bueno, doncs no? Pues res. Això no és cap tonteria.
0: No. Idò, avui vindrà aquí, en els micros de Radio Far, a parlar del tema que ens ocupa, na Irune Intxaustegui, pedagoga, psicoterapeuta i terapeuta familiar afincada aquí, a Menorca. Concretament, en el teu poble, Gavi, i un poc el meu, que és Lo.
1: Ai, estic molt contenta, em fa moltíssima il·lusió tenir com a convidada a una de les meves gurus emocionals. Perquè jo a Irune li faria un monument a la plaça de la Conxa, a la Llor.
0: Hòstia, vale? Bona, aquests.
1: Sí, recomano a tothom posar una Irune a la seva vida perquè l'ajudarà a veure les coses més clares, més simples i sempre amb possibilitat de resolució.
0: Mm. No farem una intro molt llarga avui perquè ens quedarà un programa de 2 hores, sinó que ràpidament, quines són les recomanacions que mos duràs avui, Gavi?
1: Pues mira, la veritat és que tal com comentava en el programa de noves masculinitats, les dones portem des dels principis dels temps reflexionant sobre el rol que ens està assignat en el nucli familiar.
0: Mm,
1: de les pressions socials, de les càrregues mentals, del que significa ser mare o no ser-ho, de les expectatives, de trobar un equilibri entre la vida familiar i la laboral, del desig, etcètera, etcètera, etcètera. No? Assajos, novel·les, poemes, sèries, pel·lícules han retractat de diverses formes les alegries, però també i sobretot els malestars en relació a aquests temes i molts altres. Així que ha estat realment difícil decidir què recomanar-vos perquè la llista és pràcticament infinita. I suma i sigue, i suma i sigue, i suma i sigue. A mi és un tema que jo m'agrada... Com que la relació mare-fia també és una cosa que m'obsessiona bastant,
0: exacte.
1: Cada vegada vaig trobant més coses.
0: Ja.
1: Bé, la cosa és que en realitat he hagut de tirar una mica a sorts, perquè ha estat complicat. Així que, en primer lloc, parlarem de Las Madres No, una novel·la de l'escriptora basca Katixa Aguirre, publicada en espanyol l'any 2019.
0: Ok.
1: I, en segon lloc, una de les nostres sèries favorites del món mundial. I sé que això t'agradarà molt. Perquè avui parlarem de Better Things.
0: Wow.
1: Una sèrie creada l'any 2016 per Pamela Adlon i Louis C.K. Sí, sí, aquest actor còmic americà al qual diverses de les seves col·legues van acusar de masturbar-se enfront d'elles fa uns anys.
0: Exacte.
1: Va ser un problema molt gros per la
0: li va afectar el Me Too directament.
1: Sí, però bueno, això. Un llibre i una sèrie.
0: Molt bé, començam.
2: Ama ya me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa. Me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado de WhatsApp.

0: Les cures són totes aquelles activitats que habitualment realitzem les dones per al manteniment de la vida i de la salut d'altres persones. Històricament invisibilitzades, poc o gens remunerades i relegades a l'àmbit domèstic, les cures són una de les qüestions clau dels feminismes. I aquest segle XXI no serà verdaderament feminista fins que aconseguim trencar esmotlo i aprofundir seriosament des d'una perspectiva oberta, transversal i interseccional en la necessitat de repensar i reformular el paper de les dones quant a les cures. Les cures, tradicionalment, les hem fet les dones, al si de la família i més enllà. Però avui ens centrarem en les cures del nucli familiar. Quin bé sent el rol femení a les famílies? Què s'espera de nosaltres com a mares? Què s'espera de nosaltres com a filles? I com a parella? Tot això, el que s'espera de tu com a dona, coincideix amb el que tu sents? El que tu desitges? Com ho gestionem? Quines frustracions i lluites internes ens genera? Hem aconseguit trencar algun mòlo? Ai, quantes preguntes!
1: Magda, nosaltres som integrants de ple dret en el club de, no de males madres, que també, sinó de mares atribulades.
0: Atribulades constantment, no? Sí, és un drama, tio.
1: Perquè la nostra vida, o jo almenys penso que la meva, es va capgirar totalment després de ser mare.
0: Sí.
1: I ho he de dir, ho he de dir aquí, en aquest programa, que és un programa en clau feminista, ¿vale? Perquè per jo va ser la maternitat la porta de tornada cap al feminisme.
0: Sí, per jo també ja ho hem xerrat moltes vegades.
1: Sí, no? És el moment en el que entres de ple en la divisió sexual del treball i penses, Dios mío, ¿sabes? Tornes a pensar, sí, fins a aquell moment semblava que ja estaves alliberada, tu ja no eres com la teva mare, ja havia passat, no? Però...
0: No, no. I és quan entres amb el tema de les cures, no? Yeah. La càrrega mental, haver de decidir qui fa més feina que l'altre, qui s'encarrega de tota la logística familiar o d'aquesta càrrega mental
1: aquest
0: més que l'altre, no? I començar
1: divertit,
0: a repartir.
1: Jo he fet això, no? Però jo he fet això, vas fent llistes, no? Sí, vale, però...
0: Exacte. Sí. Bueno, com dèiem, les dones segueixen suportant la càrrega de cures familiars. Segons el dossier estadístic Les dones a Catalunya 2021, elaborat per l'Observatori de la Igualtat de Gènere aquell any, ha sigut l'última estadística a la que he tingut accés, o sigui que són les dades que us puc oferir, arizones. El dossier, que es titula Les dones a Catalunya 2021, va ser elaborat amb les dades dels principals i més actuals indicadors de desigualtats en el món laboral, en les condicions de vida, formació, salut, representació política, TICs, esport i cultura. En les conclusions del dossier es van destacar les dades que mostren les desigualtats en qüestions de corresponsabilitat. El dossier evidencia, per exemple, que a Catalunya, durant el 2019, el 92,53% de les excedències per cura de fills i filles van ser demanades per dones. El 92,53%.
1: Uau.
0: I el 79,06% d'excedències per cura de familiars van ser també, sorpresa, demanades per dones.
1: Sorpresa!
0: Pel que fa a les tasques domèstiques, en dies feiners, les dones hi dediquem de mitjana 1,91 hores diàries i els homes 0,92. En la cura de persones dependents, el 41,4% de les dones ha indicat que són les cuidadores principals de les persones amb discapacitat i en el 8,6% dels casos la seva parella. Em sap greu no poder oferir les dades relatives a la nostra comunitat autònoma, però no les he aconseguit trobar. L'Institut Balear de la Dona no ha dedicat cap estudi de moment en relació a aquest tema concret i el recentment inaugurat Observatori per a la Igualtat de les Illes Balears, que es va inaugurar el juliol del 2022, tot i que ja s'han publicat diverses estadístiques i estudis al voltant de les desigualtats i violències que ens colpegen, el tema de les cures encara no ha estat tractat. Sigui com sigui, el tema és que les dones seguim sent les principals responsables de les tasques de la llar i de les cures domèstiques. Passada la pandèmia, aquesta bretxa de gènere a la llar s'ha reduït comparat amb el que passava abans del confinament, però les dones continuem sent les que dediquem més hores a aquestes feines no remunerades. La doctora en Sociologia i professora d'investigació del CSIC, Maria Àngeles Duran, ho explica així. Obro cometes. Jo he estimat que el temps extra que les dones dediquen a cuidar és l'equivalent a fer 5 llicenciatures. Són una o dues hores diàries, però durant tota la vida.
1: És fort, eh? Quan fas aquests nombres, no? És com quan dius, me fumo un xerro al dia, però en realitat ho me deixes en un any, no?
0: I
1: de repente...
0: Són hores
1: de fumar. Cobra
0: dimensió,
1: eh? Sí. Pues això mateix, no?
0: 5 llicenciatures, Gavi.
1: Ai.
0: El treball no remunerat de les llars equival a un 30% més que tot el treball remunerat que es fa al mercat laboral. Un 30%, segons dades de la doctora Duran, que afegeix que implica l'equivalent a milions de llocs de treball. Se'n posen els pèls de punta. Bueno. La doctora Maria Àngeles Duran, de nou, explica... Obrim cometes. S'assumeix com a normal, però és una mena d'expropiació social del seu temps de vida. Cal un canvi cultural i un esforç col·lectiu. Bé, crec que no hace falta decir nada más.
1: No hace falta decir nada más, no?
0: I, bueno, i amb tot això passam a la conversa amb Nairune Inchaustegui, que segur que serà llarga i més que interessant.

0: Avui tenim amb nosaltres una convidada de luxe que ens fa molt feliç tenir els micròfons de Radio Far. Tenim a Irune Intxaustegui, pedagoga, psicoterapeuta i terapeuta familiar. Benvinguda, Irune, gràcies per ser amb nosaltres.
1: Bon dia.
2: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Irune Intxaustegui va néixer a Bilbao en el si d'una família nombrosa. Ens comenta que aquest és un fet clau per la seva evolució vital i professional. Ara ens ho explicarà. Ella va estudiar el primer cicle de pedagogia a la Universitat Deusto de Bilbao i se'n va anar a Barcelona, a Bellaterra, a l'Autònoma, a acabar el segon cicle i l'especialització.

0: Pues venga, aquí son Magdeta.
1: A una, tu sección.
0: En mi sección. Mi parte.
1: Molt guay, ¿eh, Nairune?
0: Sí.
1: Te veneramos.
0: No sé ben bé què comentar de tot el que, de tot el que hem parlat, però sí que me quedo amb una cosa que hem dit en off, uh-huh. i que és que podríem fer un consultori, un consultorio, no? com el Lalo Comidista, però con Irune. Una vez al mes, ¿eh? Nos proponéis preguntes.
1: Exacte, arissones, apuntau. Us semblaria interessant?
0: Seria molt guai, ¿o no?
1: Molt.
0: I una vegada al mes portem a la nostra guru emocional
1: Irune Chaustegui
0: i contesta preguntes.
1: Ens contesta, exacte. Preguntes, reflexions, idees, sí. Contradiccions.
0: Sí, sí. Malestars que tingueu.
1: Lo que tingueu.
0: Lo que tingueu.
1: Lo que tinguem.
0: Lo que tinguem. Sí, nosaltres també podem.
1: Exacte.
0: Nosaltres farem preguntes, però com si no fossin nosaltres.
1: Sí.
0: Enviarem una... No? Això estaria guai.
1: Bueno, és una gran idea. Ho sí. proposarem a Radio Far, a veure Venga. Què tal.
0: Venga. Sí, podem fer un altre programa. Mm. Bé, bueno, com comentava la intro, les dones portem des dels inicis dels temps reflexionant sobre la maternitat. Així que no és estranyar, una cosa que no és estranyar, perquè tenint en compte que durant molts anys es van veure confinades a l'àmbit domèstic, pues aquesta era la nostra experiència en majúscules, no?, que vivíem.
1: Mm.
0: Cito unas paraules de Simone de Beauvoir del Segundo Sexo que diuen: se dice caprichosamente que las mujeres tienen enfermedades del vientre y es verdad que encierran dentro de sí un elemento hostil. Es la especie que las roe.
1: Wow.
0: Aquesta cita, en realitat, per mi és com que ve rodada per poder presentar-vos la primera recomanació que vos porto,
1: mm-hmm.
0: que és la de Katisha Aguirre i la seva potentíssima novel·la Las Madres No, editada per Editorial Tránsito en el año 2020 i traduïda del basc al castellà per la mateixa autora. O sigui, ella primera la va escriure en basc, és una dona que escriu normalment en basc.
1: En euskera?
0: Sí, perdó, en euskera.
1: Mm-hmm. No passa res.
0: Bé, personalment, aquest llibre, Las Madres No, em va captivar des del títol mateix, quan el vaig veure, perquè ja abans de començar la lectura no podia evitar intentar completar aquest sintagma, no? Perquè quantes coses podríem escriure darrere aquest no?
1: Ja. Yeah.
0: Las Madres No, què?
1: Yeah.
0: Exactament. Moltes coses, no? Un no que és gegant, com una llosa que la societat s'ha encarregat durant segles d'alimentar i que ha anat convertint en tabú i relegant al silenci molts aspectes, no? De ser mare. Bueno, la cosa és sexualitats normatives, maternitats normatives, també, no? Sempre hi ha una norma, no?, a la que s'ha d'arribar. I aquesta normativitat, al final, per nosaltres acaba sent una presó. En aquesta novel·la conviuen dues trames paral·leles. D'una banda, la història d'un filicidi, o sigui, una mare que mata els seus fills.
1: Uau, vale.
0: Perpetrat per una dona acomodada de l'alta burgesia basca. I per una altra, la de l'escriptora protagonista del llibre, que és com, jo crec que és com una espècie d'alter ego de la pròpia escriptora, en certa mida, que és una dona que acaba de parir, i se sent fascinada, bueno, fascinada no, sí, fascinada i a la vegada horroritzada per la història, per aquesta història d'aquesta dona que mata els seus fills, de manera que decideix prolongar la seva excedència laboral, perquè ella acabava de tenir un fill, per poder seguir el cas i escriure sobre ell.
1: Uau.
0: Ja.
1: Escolta, un apunt absurd, eh? Però es diu filicidi o parricidi?
0: Sí.
1: Parricidi ahí... és matat un pare, no? O ta
0: sí,
1: mare, no?
0: Sí,
1: un,
0: exacte. No, sí, és un filicidi.
1: Uau,
0: sí.
1: Vale, okay.
0: Sí, li vaig demanar ahir al meu filòleg de capçalera, que és el meu amo.
1: Joan
0: hola,
1: Monero.
0: Hola, Mulerito. I sí, m'ha dit que era filicidi. Ho vam cercar, eh?
1: Que bo, molt bé, molt bé.
0: Mira, què te parece? Una paraula més que hem après.
1: Exacte. Un besito, pues, Joan.
0: Un beso. Pues, aquest llibre que està a mig camí entre l'assaig, la crònica periodística i el thriller, en aquest llibre l'autora explora de manera, per jo, magistral, els racons més foscos de la maternitat i ho fa partint justament de dos tabús que completen a la perfecció aquest sintagma que us dic del títol, perquè les mares no maten. Una de les coses que no fan, no?
1: Yeah.
0: No maten.
1: Ja. Yeah.
0: I una de les protagonistes del llibre, que és Nalis, sí. No? I les mares no creen coses, sinó que crien, no? O sigui, i de fet, bueno, l'altra protagonista d'aquest llibre fa tot el contrari, perquè ella s'agafa...
1: Està criant i està creant...
0: Una baixa maternal, no per criar el seu fill millor, sinó per escriure un llibre. I de fet, bueno, en tot el llibre hi ha com un... Hi ha un procés de reflexió al voltant d'això, no? Perquè és com que se sent un poc mala mare, no? Què diran? O sigui, no ho diu a sa feina, que ella no tornarà a sa feina per escriure un llibre, perquè què diran?
1: Que interessant,
0: no? Aquí hi ha un altre tabú, no?
1: Mm.
0: Aquest llibre té una escriptura àgil que no dona respir, i la narradora intenta explicar les motivacions del crim, tal vegada el més terrible i inenarrable de tots, no? Perquè el crim d'una mare que assassina els seus fills és com que no té paraules, no?
1: Sí, és una cosa que ens costa molt d'entendre.
0: I ella, clar, acaba de tenir el seu, per tant, hi ha moltes preguntes aquí al voltant de lo que està passant, no? Al mateix temps, ella en el llibre va desgranant els seus propis dubtes, no? O sigui, funciona com un mirall, no? La història. Pues, dubtes que van des del desig de tenir fills o la casualitat d'haver-te quedat embarassada i de dir, pues, tiro cap endavant. Els somnis, l'avorriment, el cansanci... En el cas de l'avorriment, és molt bo perquè aquesta cita que vos he esmentat de Simone de Beauvoir surt en el llibre, però també una altra de la Doris Lessing, per exemple, que diu que per una dona intel·ligent no hi ha res més avorrit que passar infinites hores amb un nen petit, no? Que és una cosa que quan he llegit el llibre he pensat, no? Totes aquestes hores que passes quan tens un bebè, que poden ser molt guais i a la vegada te poden enfonsar en una solitud i en un... Bueno, sí, en una desconnexió, ja no s'ho passen mai, no?
1: Sí.
0: Les obligacions, la culpa per fer o per deixar de fer, que no ho han xerrat també amb Nairune, tot això.
1: L'amor, frustracions.
0: Les frustracions també, i la necessitat de crear en un moment donat i de fer en el teu àmbit personal i les traves que ens imposa la maternitat per faró, no?
1: Exacte.
0: I també pues, el temor, no? Perquè qui pot matar un nen, no? Pues una novel·la fosca, profunda, intel·ligentíssima, que ens recorda que per molt domèstic que sigui, el principi de la vida i les seves conseqüències a les nostres vides és un tema crucial.
1: Molt
0: tanto bé. Com la física quàntica.
1: Les madres no.
0: Sí, de Catixa Aguirre, que es pot trobar, com sempre, a les biblioteques de Menorca. No us ho perdeu, perquè us encantarà.
1: Molt bé.
0: Però no tots són foscors en la vida d'una mare, no? També hi ha cansanci!
1: No m'adis!
0: Que també ho parlàvem en Nairune, no? Sí, especialment les dones que viuen totes soles. I, bueno, la protagonista d'aquesta història no és que sigui una mare soltera.
1: No, ni molt manco.
0: Però quasi.
1: No, però mira, precisament...
0: Allà hi ha molta cura, sí.
1: Hi ha molta cura del seu exmarit, fins i tot. O sigui, sí. Encara se'n cuida,
0: sí.
1: I sosté econòmicament el seu exmarit.
0: Ella.
1: A ell. Clar.
0: Ja, molt fort això. No és una cosa molt heavy d'aquesta història.
1: Estem xerrant de la protagonista de Better Things, perdoneu. Exacte, que ens hem avançat. Vinga, va, sí.
0: Aquesta és una de les nostres sèries favorites del món mundial i en el meu cas va ser la que m'ha acompanyat en los estertores d'una cosa anomenada pandèmia. Te'n recordes?
1: Sí.
0: Que va existir una cosa que es deia així?
1: I tant.
0: Pues Better Things, exactament, Better Things. Una sèrie que segueix la vida quotidiana, amors, desamors i altres petites coses de Sam Fox, mare divorciada amb tres filles meravelloses, algunes vegades, unes altres no, les voldries
1: exacte,
0: matar,
1: sí.
0: No? Na Max, Frankie i Duke, i una mare de la protagonista que és la cosa més genial, o sigui, el personatge més genial que pot existir en aquest món, que es diu Phyllis.
1: Exacte.
0: Ai, per favor. A priori pot ser que no us digui res, això, no? Bueno, quatre dones per allà rodant. No, això és el Festival de les Hormones Femenines, contat d'una manera, però exquisita i brillant. No us deixeu enganyar. Aquestes dones vos robaran el cor perquè us veureu tan reflectides, tant, però tant, tant, tant, que estic segura que plorareu tant o més que jo.
1: que ja és dir molt.
0: Que ja és dir molt. De fet, crec que me la tornaré a veure.
1: Vinga, va.
0: De fet, ahir me vaig tornar a veure un parell de capítols.
1: Sí, no, és, que, sí, és sí. Que no pots aturar. Quan comences amb Better Things,
0: ai, per favor.
1: T'enamores d'en Sam, sí.
0: Total, la manera que té de contestar-li a les seves filles moltes vegades que dius, jo voldria fer així.
1: El seu cinisme, el seu sarcasme, però la seva capacitat d'estimar i de fer malabars.
0: Uf.
1: O sigui...
0: I aquest cansament que té tot el temps, no? Que a vegades, bueno, ahir veia un capítol on hi havia una dona que li xerrava de les seves, bueno, de bueno, lo que es tener hijos, no sé qué, que tú no tienes tiempo para ti, que tendrías que tener tiempo para estimar y para no sé qué, y para tus movidas y tal. Y iban saliendo flashes de momentos de ella con sus hijas.
1: Sí.
0: I era molt xistosa, espera, era com per una banda el que li deia aquesta dona i per una altra banda ella barallant-se a mort perquè havia d'anar amb el cotxe a portar-les per tot sí, i sí, estar sí. A disposició d'aquestes filles i després la ingratitud, no? Perquè a més se n'enfotien d'ella i amb el seu pare no el castigaven gens per lo que vivien perquè ella està allà pencant cada dia, no? Mm. Això m'ho recordava molt la meva amiga Inés.
1: Bueno, el nivell d'exigència, no?, envers el paper de les dones i el nivell d'exigència que se li atorga en els homes en el si de la família.
0: Exacte, doncs pues això. Bueno, aquí tenim festes descontrolades a casa mentre ella no està, una mare demandant i molt, molt curiosa, bé?
1: Que és l'àvia.
0: Ai, per favor. Filles atribulades, amigues entrant en la menopàusia també, que tenen les seves mogudes també, dones que se toquen espits perquè s'estan caiguent, cares que cauen també, en fi, pares i exmarits desapareguts, amants, amor frustrats, feina, perquè aquesta dona ha de fer molta feina, i tot explicat amb un sentit de l'humor, bueno, exquisit. No? Aquesta sèrie, vos ho dic, aquesta sèrie ens explica. Hi ha un moment, per exemple, ahir vaig veure un dels capítols i hi havia un moment que ja estava com explicant estava com en una sala que l'havien convidat al cole d'una de les seves filles per donar una xarra acerca de la dona i diu, en un moment els comença a demanar qui té la regla, qui no té la regla i ningú s'animava a contestar, al final van començar a sortir, no? Que, que qui ja no té la regla, i en un moment diu... totes som noies, totes som dones, totes sagnem i sofrim i després deixem de sagnar i continuem sofrint, però trobareu el vostre camí, perquè som dures de pelar i podem suportar-lo. I mentre tinguis fent tu mateixa i cuidem de les altres i ens recolzem, la resta vindrà sol.
1: Tribu. Com veníem dient.
0: Exacte. Aquesta sèrie ens explica... I senyors, a vosaltres també vos explica.
1: I
0: senyors,
1: tant.
0: Senyores, senyoritos.
1: Sí, sí, sí.
0: Veure la vida de Sam és veure la vostra pròpia vida passar. Tant que els episodis que duren menys de mitja hora es desfan com un caramel que no voldreu deixar de menjar.
1: Exacte.
0: No us explic res més perquè podríem fer un programa sencer només parlant d'aquesta sèrie, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Pues
1: sí.
0: Així, repeteixo, Better Things en HBO.
1: Olé, molt ben duites aquestes recomanacions, Gavi, superinteressants. I, bueno, moltíssimes gràcies. Crec que, com sempre, hem allargat un poquet més del compte.
0: Segur.
1: Però esperem que no vos hagueu avorrit.
0: I mos veiem la propera setmana.
1: Avui tanquem el programa amb un tema de Xego, un grup de noies madrilenyes que me tenen fascinada. I amb Oh Boy canten el noi, noia, parella, que de tant en tant s'hauria de cuidar tot sol.
0: Na, na, na. Txan, txan, txan.
1: Us ha xutxat molt.

Està clar que l'estrena de la pel·lícula de Christopher Nolan ha provocat un efecte crida de lectors de tot el món que s'han atracat a les llibreries a cercar una de les moltes edicions del poema èpic d'Homer. I això, paral·lelament a si a la pel·li ens agrada o no, més o manco, ha sigut un motiu de celebració. Penseu que dels anys que duc de llibretera he pogut vendre entre un o zero exemplars de l'Odissea. I entre aquest juliol i l'agost n'he recomanat moltíssimes versions, en forma poètica, narrativa, còmic o àlbum il·lustrat. I de totes, quines em quedo? Doncs totes, perquè cada una dependrà del gust de qui l'ha de llegir. I jo m'he llegit la de la col·lecció de la Casa dels Clàssics Universals de la Bernat Metge, amb pròleg de Roger Aluja, traducció de Pau Sabater i lectura de Dolors Miquel. Una bona opció per qui cerqui l'èpica, la lírica i aprofundir en l'obra, però també una meravellosa tria per lectors que s'hi atraquin sense gaires referències. És una edició pensada per acollir a tots els lectors, tal i com diu la llei de Zeus. I res, que és emocionant com un poema llarg, compost per 24 cants o capítols, que té el seu origen a la tradició oral, que data del 725 abans de Crist i que encara ara, el 2026, en xerrem. Segurament és perquè ens interpel·la a totes i a tots, perquè ens connecta amb els nostres orígens com a civilització mediterrània, perquè ens qüestiona quines són realment les nostres qualitats i els valors que transcendeixen en el temps i perquè l'Odissea té una lectura política també, clar que sí, presenta els fonaments del patriarcat, però a la vegada també els fa trontollar una mica, i tot amb el dubte de saber si va ser real, de si va ser una aventura imaginària o un somni. Per tot això, i moltes coses més, en xerram ara i en seguirem xerrant sempre.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Perquè hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui, que hi anem a cercar. Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els veïns catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projecta.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

Dissabte 10 d'octubre a les 7 a la sala multifuncional d'Es Mercadal, quarta i última sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca Docfest. Es projecten Eject, El Último Rebobinado, Cara de Bicicleta, Mal de Madre i El Ressò de la Mirada. I a les 8 i quart, entrega de premis. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

Hey yo, yeah yeah, t'encalo que dient el sistema. Younger Music.

0: Random Music。
1: Hem sentit una cançó del disc Arrelats d'Orgànit gravat el 2001.

Bon dia a tothom. Avui encetam un nou programa, Arrelats. Aquest és un espai que pretén parlar de sa música d'arrel, de sa música tradicional, de sa música folk. Al final tot són etiquetes i ja tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant d'aquestes etiquetes i que impliquen cadascuna. Però tot això es vol fer des de s'estima, des del coneixement i de s'escolta comentada de cançons. Escoltarem unes quantes cançons i a partir d'aquesta escolta farem les nostres reflexions. I cadascuna d'aquestes cançons al final representa un món i això és el que escoltarem. Totes les músiques al final tenen una història darrere. I la música d'arrel menorquina té un valor incalculable i amb molta feina darrere de tanta gent que s'hi ha dedicat i creiem que val la pena mirar-se en respecte. Per això som aquí. Pretenem ajudar així que la gent escolti amb uns altres ulls, que en aquest serien amb unes altres orees, i així segur que hi guanyarem adeptes a la nostra música.

0: En aquest programa comptarem cada capítol amb un col·laborador. I avui, en aquest primer capítol, mos acompanya un gran amic nostre. És component d'un dels grans grups de referència menorquins en aquest àmbit, aquesta ginada. I mos acompanya n'Arturo Begur. Bon dia, Arturo, benvingut.
1: Molt bon dia, ben trobats.
0: És un honor que hagis accedit aquí sent nosaltres, un dia com avui, en aquest programa inicial de relats, i que pogués ser aquí. N'Arturo, com hem dit, va ser un membre destacat de Traginada, grup del qual tindrem ocasió de xerrar-ne més endavant, perquè és una referència ineludible, i en tot cas té una visió que mos ajudarà molt a entendre una època com és que vam viure aquí els inicis de la música folk. Ja han dit que xerrarem d'aquestes etiquetes, com més o menys l'entenem avui en dia, perquè és cert que antigament es parlaven dels grups folklòrics, d'aquells grups que s'encarregaven de formar part de trobades folklòriques amb vestits i mostres de balls i cançons, però tenien unes connotacions diferents. És bé?
1: Bueno, van ser un poc es pont entre es no res i el que en els anys 70 i pico s'intentava fer, que és atracar la música folklòrica a la gent. Els grups folklòrics, en tot el respecte que jo sempre els he tingut, perquè eren gent magnífica i amb qui tinc molt bona relació amb els que encara estan fent aquesta activitat, però nosaltres vam agafar un testimoni per traslladar la opinió pública en els joves, a la gent en general, elaborat, que estigués posat al dia, que tingués unes noves connotacions, que fos algo diferent.
0: Aquí estem xerrant de grups folclòrics que avui en dia actualment existeixen, eh? Tothom té en ment potser Rebost, que és un poc l'evolució del que en uns inicis va ser el grup folclòric d'Amor, un grup amb molta entitat, que en aquella època va fer moltíssima feina. De fet, els meus pares formaven part del grup folclòric d'Amor. Una persona com en Pito Costa, que també ha estat molt de referència en la música folclòrica, però també estem xerrant de grups com que van marcar la Ferreries, especialment, encara existeixen les àrees de Barranc del Gendà o Ciutadella, que van fer una feina molt important de pas, de conservació d'aquestes cançons, però que en tot cas necessitaven una nova mirada.
1: Sí, això és l'idea, no? Era aquesta nova visió, l'incorporació de nous elements, de noves idees, de noves maneres de fer. No era un invent a Menorca, això s'estava fent per tot el món. De fet, jo crec que la música folklòrica ha anat arrelant a mesura que passassin els temps, a condició de que s'anés adequant en els temps. I per tant, això va ser un poc la feina de Traginada, que tampoc ho va inventar Traginada, perquè veurem que Uc i que Biel Majoral i que Cepep i que Ana Maria del Mar Bonet i que posteriorment Subai, doncs, tots aquests grups se van encarregar en el seu moment d'intentar traslladar a la persona que escoltava una nova manera de fer, una nova manera d'introduir, una nova manera de fer entendre que el folklòric no és una cosa
0: tancada,
1: exaurida, sinó que és una cosa que pot estar posada a punt constantment.
0: Molt bé, aquest, de fet, és la intenció d'aquest programa. Volem contribuir que la música d'arrel tingui l'espai que es mereix, ja que sempre queda relegada en un segon pla, no? Com si fos la música dels avis o un gènere tancat en si mateix, no prou vàlid com per ser entès en si mateix. Demostrarem que res més en fora que tot això, que aquesta música també, no necessàriament, és cert que també hi ha un factor de centrar-se exclusivament en la tradició, que és vàlid en si mateix, però també té una perspectiva universalista, de connexió amb les propostes musicals que l'envolten, i amb un interès que un programa com aquest volem que valgui la pena. Per posar exemples de tot això, volem fer una comparativa amb músiques d'altres territoris per entendre que no sempre impera una visió paternalista o fins i tot a vegades burlesca o minoritzada de la pròpia música. Per exemple, tenim referències que el món del flamenc ha fet aquesta transició, la va fer en el seu moment, fins i tot amb anterioritat en aquests anys que estem dient. Ningú que escolti flamenc avui dia té cap idea que s'està fent una cosa tancada en si mateixa. Al contrari, es fan festivals de música flamenca obert a tots els estils i és una cosa que ningú la percep com una cosa tancada. Ha passat molt amb la música balcànica, que actualment també té molta força, amb la música celta, i és un pas que és interessant que nosaltres també assumim com a propi, no? Una música que es llança cap enfora sense prejudicis.
1: Realment els anys 70 marquen un antes i un després, no? Estats Units apareix figures com Bob Dylan, bueno, totes aquestes grans personalitats que encara avui
0: Jenny
1: en dia
0: Janis
1: Joplin, tots aquests aquestes persones que intenten veure de ses arrels del seu territori i refrescar-les, reinterpretar-les, fer-les d'una altra manera, i arriesgant molt, perquè introduir nous instruments, tot d'una, hi ha aquesta cosa de dir, això que estàs fent no és pur, és a dir, i jo crec que la puresa és una paraula que és un concepte que s'hauria d'emprar d'una altra manera, no? És pur tot allò que arriba en el sentiment, és pur tot allò que té un valor cultural i el que fa que el que havia estat segueix qui siguent.
0: Efectivament. I tu parlaves de la dècada aquesta dels 70, que és important perquè té aquests valors, i a Menorca et gesta bastant dins la segona part de la dècada dels 70, a partir del 75, tot i que és cert que tenim alguns referents dels principis dels 70 o finals dels 60, de gent que ja havia fet alguna cosa en els nostres entorns, com per exemple la Maria Alma Bonet. Es veu que tens record de que passava amb ella.
1: Bueno, Maria Alma Bonet, de fet, va començar en cançons menorquines que li havia traslladat o li havia ensenyat el mestre Gaumès. Uh-huh. Maria Alma Bonet, quan era una joveneta, i jo era més jovenet que ella, i no és massa fàcil trobar gent que sigui, va venir a un festival en el Teatre Principal d'Amor, no va tenir massa èxit, però ella ja feia aquest camí, ja estava fent aquest camí. La Maria Alma Bonet després va créixer molt, ha estat una persona que té tants d'horitzons, té tantes maneres, té tantes coses.
0: Sabem avui en dia el camí que ha recorregut, és fins a on.
1: Impressionant. Però bueno, jo crec que Menorca...
0: Tindrem ocasió d'escoltar-la després.
1: Va haver algunes coses molt interessants antes de 75 inclús, i que jo crec que van obrir un camí.
0: Parlant de traginada... perquè quan us vau juntar no teníeu clar cap on us havíeu d'enfocar, perquè hi havia tot aquest plantejament que estàs fent ara, però clar, després això s'ha de concretar amb un estil, amb una manera de tocar música, en com s'enfoquen les cançons.
1: Sí, és cert, van tenir aquest dubte, no? Traginada neix, de fet, a un quasi un microfestival reivindicatiu d'Esfreginal, i eren tres, els dos germans Saura i el meu germà en Paco, i a partir d'aquí que van cantar aquesta de Senyor Baula, ja no és hora de dormir, estaven reivindicant el parc d'Esfreginal com a parc, i bueno, a partir d'aquí va créixer aquest grup que va anar engreixant a mesura que passava el temps curt, perquè el temps de traginada va ser un temps relativament curt, vam durar...
0: Va ser curt, molt intens.
1: Però molt intens, curt. Amb molta feina, i bueno, van intentar veure de per tot, no? I van veure el que feien a Eivissa Hug, el que feien a C. Pep a Ciutadella, el que feien a Maria Alma Bonet, però també el que estava fent Leonard Cohen, el que estava fent Bob Dylan i tota la gent que estava ja en aquells moments fent una gran revolució desfolc a nivell mundial.
0: Molt bé, per tant, un horitzó de mires molt ample.
1: Molt ample, molt ample.
0: No estem parlant d'una cançó tancada en si mateixa, sinó una gran visió.
1: Passa que traginada després té la gran sort de trobar-se amb el grup Mussol. Tots poetes, en Gomila, en Jordi Vivet, els pintors, en Calvet, que és un moviment que vol incorporar també el món musical per crear un tot, per ofertar una situació cultural que va ser per nosaltres, vamos, meravellosa, i que crec que va ser un dels èxits de traginada, no? Trobar-se amb aquestes noves sensibilitats que per nosaltres eren això, molt noves.
0: que per tant estem xerrant no només d'un moviment musical, sinó també cultural, artístic, fins i tot polític, de protesta. Estem parlant de situar-nos en l'estardofranquisme, el final
1: estem
0: de...
1: Estem en l'estardofranquisme, sí.
0: S'agonia i, de fet, l'eclosió de Traginada ja és en època, podríem dir, de transició. Sí. L'any 77, 78...
1: Sí, els tres discs es van gravar des del 76 pràcticament fins al 80, eh? Traginada, a més, va tenir una activitat diríem que molt a veure amb aquest grup en el món del teatre. Menorca simplement també és un antes i un després dins el món del teatre. Només hi havia un precedent a la vegada que sigui el flautista de Melín a Ciutadella, però és que Traginada ajuda en aquests que escriuen realment una obra de teatre, que és explicar la història de Menorca des d'un punt de vista, bueno, molt, com a molt anarquista i com a molt obert i com a molt modern, no? I nosaltres vam fer la música, ja havien gravat el primer disc i, bueno, estem sempre amb aquests tres o quatre o cinc fronts que no eren únicament musicals.
0: Per tant, aquesta visió d'obrir fronteres no només és des d'un punt de vista cultural, sinó també, com deies, en reivindicació de llibertat política.
1: Clar que sí, de llibertat política, de llibertat de llengua, de llibertat cultural. Estem en ple procés, I Traginada, bueno, va jugar el seu paper. El que passa és que tenia molt clar també que quan actuaven com a Traginada i feien els nostres recitals,
0: els concerts com a tals
1: eren Traginada. Ara, també estaven esquitxats de totes aquestes històries del sol a mi, o bueno, d'una mentalitat com la d'en Vivet, que te feia volar constantment, és a dir, no t'arrabes quasi mai.
0: En Jordi Vivet, també, per posar en context en els nostres oients, era un personatge que avui en dia podríem dir que era un agitador cultural, una paraula segurament que més li escauria, i era sempre darrere tot de xaraus. Quan es feien obres de teatre, recitals de poesia, es mesclaven en els escenaris la poesia, la pintura, l'escenografia, i darrere tot això també hi havia tres Nada, que participava d'aquests elements. Situam un poc tot això perquè vegem que estem xerrant d'un procés d'envergadura gran. I si m'ho centram en la música, hem parlat també del que representava Traginada en l'època, però que segurament aquest fenomen de Traginada també va ajudar que quedés una mica eclipsat un grup com Cepep, que també va fer la seva feina. Traginada se situava més en un context maonès, amb les característiques pròpies, aquesta lluita veïnal en favor del Freginal, però Ciutadella, a Ponent, ja havia nascut un parell d'anys enrere el grup Cepep, amb qui teníeu molt bona relació.
1: Bueno, Cepep, a més, va fer una feina increïble. Jo me'n recordo quan va sortir el disc, és que jo vaig quedar al·lucinat. Acabava de sentir feia poc el d'Hug, el primer, el que més m'agrada, i vaig dir, aquí hi ha un moviment que això tindrà una transcendència.
0: Hi ha un filó.
1: I realment Cepep va fer uns anys d'una feina increïble. El que sabem encara de les seves cançons té una plena vigència. Una plena vigència, són divertides, és recuperar el sentit aquest lúdic de les cançons d'anar a Vega, de cantar quan venen les festes de populars. Per tant, a Cepep jo crec que se li deu molt. Jo crec que estranyament ha quedat a la part d'aquí un tant oblidat, i valdria la pena recuperar
0: la feina
1: que va fer Cepep.
0: Vosaltres teniu bona relació amb Cepep.
1: Molta. És una gent excel·lenta. Quan nosaltres vam començar a pujar, ells van plegar i se van dedicar a fer altres coses, perquè hi ha gent de Cepep que encara està fent en Ferro.
0: Era un dels capdavanters de Cepep, i que ha estat el capdavant dels Frufrus a Ciutadella en seu moment, i amb altres grups com Calitja o Llambre. Vull dir que ha estat molt vinculat en el món de la música folk, en tot cas. Anem a escoltar Cepep, si t'assembla bé. Xerraven d'aquest sentit lúdic de ses cançons i aquesta cançó humorística que es diu Surinal, amb unes metàfores molt divertides. L'escoltarem.

0: Molt bé. Aquesta mescla de... Veig una mescla d'innocència i a la vegada es picardia. És una cançó que actualment pot semblar com a llunyana, senzilla, però que era molt nova en sa manera de fer d'aquests moments. I aquesta mescla d'aquesta ingenuïtat en l'ús dels instruments de corda, però a la vegada la picardia de la recuperació d'aquestes lletres picants, no? Menorquines, i l'ús de les tres veus molt ben definides, crec que és un gran exemple d'allò que es feia.
1: Sí, Monce Pep, a més, va emprar, jo diria, magistralment guitarra i bandúrries i els instruments de pua. Freginada va entrar més en instruments més novedosos, no? Van anar per un altre camí. Ells empraven molt sa lletra. Sa lletra són delicioses, sí. No?
0: Aquella, jo... I ses veus, aquestes tres veus totes les estones.
1: Fantàstiques. Uh-huh. Jo som feliç sense fer feina, de gandul.
0: Se vagaria en menja.
1: Això és un concepte que ells van posar... Jo crec que són realment els qui a Menorca comencen a fer un canvi molt important dins la música folclòrica. Mm.
0: Efectivament. Fins que arriba a la conclusió de Traginada, que ara en podem xerrar directament. Sí. El grup va començar, de fet, amb el teu germà, en Paco Begú, sí. I en els dos germans més, en Ramon i en Joan Saura. Sí. I va ser un grup que a poc va anar a més.
1: Sí, van anar incorporant noves veus, van anar incorporant nous instruments, van pensar que valia la pena, sí, m'ho havien d'arriesgar, havien de fer algo que fos... No podíem fer Cepep, perquè Cepep ja estava fet.
0: Mm. Havia de fer una cosa diferent.
1: Tampoc teníem els instrumentistes amb el mateix perfil que Cepep, i per tant, nosaltres érem molt escoltadors de so, d'aquesta música folk americana, i sobretot seguíem molt el camí, amb molta atenció, que duen a Maria el Marbonet. Encara que quasi mai van fer res que s'assemblés massa a d'ella, etcètera, segons se n'havia de legendar. Però sí que és cert és que teníem exemples al redor que mos donaven molt de camí per fer, i crec que el van trobar gràcies també a en Toni Pereira Font, que va ser el nostre mànager. És qui mos feia tot el tema d'enregistraments i era el nostre... El descobridor de Traginada de cap a fora de Menorca.
0: Efectivament. I darrere els germans, tu, quatre, llavors van anar incorporant na Martina Garriga i sa germana després na Nini, tot i que les dues van coincidir relativament poca estona. En Josep Mercadal, que va afegir-hi el contrabaix, que era una cosa que aquí tampoc no se veia, grups de música tradicional en contrabaix, més el teclat teu, que era una cosa completament novedosa, amb aquells sons de sintetitzador, que en un moment, segons quines cançons, donen aquell toc psicodèlic, fins i tot, me'n recordo aquell Jo Manantri, que té aquest punt de psicodèlia, i Lluís Reinés, Naleni Cometxe, Naleni Pérez, na Mari Pau, la teva germana també, va arribar a ser molts en l'escenari.
1: Molts, perquè també havien de fer molta cosa, a part de fer música, havien de fer molta cosa, havien de fer perquè es passa carrers, havien de fer les festes de la mesquida, havien d'anar en esgrau, érem un poc un tot terrenos, però sobretot el que mos preocupava molt era que la part musical fos una part el més digna i pulcre possible, dins la novedat de la nova, dels nous instruments que incorporàvem.
0: Efectivament. Anem a escoltar la segona cançó i exemplificarem el que estem dient ara.

0: Molt bé. Estem xerrant d'un altre color, més instruments, la percussió també té el seu pes, el contrabaix, que el mena, i la festa que representen totes aquestes veus, i tot el significat de fons també de la lletra i que representa la festa dels pobres.
1: Sí, això és una cançó que mos va ensenyar en Biel Cardona. Oblidem de mal nom en Biel Tita, ho direm així perquè tothom sabrà qui era. Era un home que tenia uns coneixements profundíssims d'aquest tipus de música, jo diria de poble, de vorera, però a la vegada també vinculat amb el món industrial.
0: No tan rural, com eren les músiques més tradicionals.
1: Nosaltres van anar molt per la via rural i van anar a investigar molt per al camp, però també van tocar molt aquesta gent que anava pel Mortar, que anava per la Mesquida, que anava pel Grau, i que sabia un munt de cançons que després, quan et escoltaves amb atenció, tenien una forta càrga social, perquè aquesta és una cançó que és preciosa de dir que és la festa dels pobres, no?
0: Exacte, és una reivindicació dels pobres.
1: Que qualque dia de pobres no n'hi haurà, cosa que no ha passat.
0: De moment no ha passat, encara. I no fa pinta que hagi de passar en breu.
1: Però realment tenia un missatge, una translació d'un missatge de festa, però també a la vegada de consciència de classe i de necessitat de canvi polític i social.
0: Mm-hmm. Per tant, és tota una icona aquesta cançó, gairebé podríem dir.
1: I tant. És una d'aquestes cançons que crec que també donava pes en el missatge de traginada.
0: Estem completament d'acord. I si agafem els referents, perquè hem xerrat de ser Pep i de Traginada, avui fent com una excepció en aquest programa, perquè si bé la idea és posar sempre músiques menorquines, en aquest programa inicial que ens dona a conèixer un poc la gestació de la música folk, així com la coneixem avui en dia, en aquests anys 70, hem estat parlant de quins són els elements que influeixen, per tant, que tenim, diguem, de referència en el nostre voltant. I hem xerrat ja d'Anna Maria del Mabonet, i crec que és imprescindible posar una cançó d'ella. De fet, mos ha xerrat que havia vingut al Teatre Principal, sí, i que per tant ella ja havia començat la seva carrera. De fet, el primer disc anava dedicat a Menorca, tot i que Maria del Mabonet és mallorquina. Ella va tenir un mestre menorquí, Mercadalenc específicament, mestre Llorenç Galmés, i per tant el seu contacte amb la música menorquina va ser l'inici de la seva gran carrera.
1: Sí, a més que va ser una carrera, bueno, és encara, vull dir que la Maria del Mabonet està en plena activitat en aquests moments. Ella va entendre que el folk a moltes vegades beu de moltes fonts diferents. Nosaltres, el Mediterrà, és un marc en què ens movem, on a vegades trobes coses que et sents de greques o del nord d'Àfrica o de Catalunya envers Menorca o Mallorca o Eivissa o d'alguna cosa italiana, i espero que, clar, sempre han anat i han vingut, i la gent ha escoltat moltíssimes coses que han quedat impregnant la realitat de cada territori. I jo crec que Anna Maria del Mabonet això ho ha fet d'una manera magistral. Els seus discos han anat evolucionant cap a una universalitat de la música folklòrica, sempre emprant la nostra llengua i sempre emprant la nostra cultura i les nostres tradicions, que crec que ets el referent més gran que tenen les illes, no?
0: Si vos sembla bé, anem a escoltar la cançó d'Anna Maria del Mabonet, que és Sa Nuvia del Gendà, i fem un apunt perquè la versió de Sa Nuvia del Gendà, que és més coneguda avui dia, és aquella que va com a reversionar Deseado Mercadal, que és un dels folkloristes també més coneguts, que feia molta feina, diguem, per recuperar cançons, fer un dels cançoners de referència a Menorca, és d'en Deseado, i va popularitzar aquesta versió, que Traginada també va cantar. Per la versió més antiga, que és més popular, perquè d'aquesta sí que no coneixem l'autor, per tant podem dir que és popular, apareixia en aquest primer recull de Maria del Mabonet, i fa així.

0: Una delícia absolutament de cançó.
1: Jo aquesta m'agrada més que la versió que vam fer nosaltres, que coneixem de Menorca, no?
0: Que coneixem.
1: Que des darrers temps. Me sembla més fina, més fidel, menys lírica. Però bueno, en el Trostavada mos tocava més...
0: En aquell moment era una cançó que...
1: Fes la versió menorquina, la nova. Vam provar aquesta també, però mos van decantar per la versió que era més coneguda popular.
0: En aquell moment. És una versió també que fem moltes corals, es coneixia més, tocava més. Però aquesta és menorquina, sí, i antiga, i aquest so de sa veu, aquest so de sa guitarra, està tan acompassat. No és estrany, que no venia el Ma Bonet després fes el camí que feia, perquè aquí apuntava a moltes maneres.
1: Molt.
0: Hem xerrat, a part d'Anna Maria el Ma Bonet, també d'un altre dels grups que va marcar una època i que dels quals vau veure, que era UC, has parlat abans. UC és un grup d'Eivissa que s'ha mantingut constant durant moltíssims anys. De fet, jo no sé si actualment encara toquen o ho han deixat de tocar fa molt poquet, però estem xerrant que des del 74, que van gravar el primer disc, fins fa poquíssim han seguit sonant i gravant material constantment. Vull dir, són unes persones completament volcades a la feina, amb un amor cap a la música eivissenca molt clar. I el primer disc aquest, i jo coincidesc amb l'Arturo, és una preciositat. Han gravat moltíssimes coses després, però com aquest primer disc crec que no hi ha res. Totes les cançons no n'hi ha cap que no tingui valor. I hem triat una cançó específica que es diu Bona nit, Blanca Roseta, que es diu, et sembla, l'escoltam i després em feim també el comentari.

0: Una altra preciositat de cançó.
1: I plenament vigent, so, sa manera de cantar-ho, sa manera d'afrontar. Me'n recorden... Peter, Paul and Mary van agafar moltes cançons folks americanes i els van reconduir cap a unes veus que ells ho van fer d'una altra manera, van agafar les cançons ibisenques i sense perdre un punt de sa seva puresa tradicional de sa illa, els van donar un gir que és que te posa sa carta de gallina, és que dius, bueno, això sí que va ser un descobriment, eh?
0: Totalment, eh? A més, a Eivissa, una illa tan desconeguda per Menorca, tan distant, eh? Tenim contacte amb Mallorca, tenim contacte amb Barcelona, però a Eivissa sembla que és un altre món. I clar, a més, avui dia coneixem molta Eivissa per allò que suposadament no volem ser, no? Com han destrossat Silla, com aquesta irrupció del turisme ha entrat de la pitjor manera que es podria entrar, i com la identitat eivissenca s'ha vist poc a poc diluïda. Però la feina que van fer Hug en aquella època és encomiable, perquè de fet vas coneixent gent d'Eivissa i en aquells anys no hi havia ningú que no tingués un disc d'Hug a casa seva. Sí, això ho van aconseguir ells amb molta feina, molta perseverància i molta sensibilitat cap a la música eivissenca.
1: Bé, de fet, tu, que encara fins fa pocs, ara els darrers anys o els darrers dos anys no fa estona que no he tingut contacte amb ells, però encara seguien gravant un disc cada any per pura diversió, i això pues, era molt important també, és molt important per la música viva d'Eivissa. I jo crec que han estat els grans referents un dels grans referents de les illes, que és... A més, van tenir la sort de trobar-nos molt a la Calatrava. Hi havia el festival de la Calatrava als estius. I nosaltres hi van anar un any, en Maria Àngels Gornés, i es vespre aquell van actuar en Buc i en Maria del Mar Bonet, i crec que també al final hi va haver Biaus Majoral. Va ser... Bueno, una trobada...
0: Una apoteosi.
1: Una apoteosi. Van venir tots els poetes, van venir els pintors, en Calvet feia una performance allà darrere, en Vivet va recitar poesies, en Damià Borràs ja començava a tenir molta enllestida a Menorca, simplement.
0: La seva obra de teatre.
1: Bueno, eren musicals d'una gran...
0: Una gran creació, fertilitat artística.
1: Sí.
0: Ho donava a l'època. Hug estava representada per Victorí Planells, Amador Marí i Joan Moreno. En Amador Marí, precisament, és el que escoltàvem ara cantar aquesta cançó, que de fet també s'encarregava de compondre algunes lletres i algunes cançons, perquè també Hug feia cançons pròpies, agafant aquesta sonoritat folclòrica. I era una altra manera diferent de que s'haguem escoltat també de reproduir la música. Agafaven instruments eivissencs com la flauta, el flautí, aquestes castanyoles grosses, gruixades, que mos sonen tan curioses a nosaltres, i bé, mos feien aquestes petites delícies, i també van aprofitar per musicar poetes eivissencs de pes, no? Com és el cas de Marian Millán Gómez, de fet hi van dedicar discos sencers, i per tant una tasca cultural i artística encomiable. Has parlat també de Biel Majoral, que també era present, i avui, de fet, a ell dedicam la darrera de ses escoltes. Biel Majoral és una altra versió de tot això. Traginada, d'alguna manera, també em va veure en Paco, el teu germà, sempre ens el xerrada, en Biel, en el sentit que a Biel se li atribuïa una veu molt de la terra, i en Paco també. I aquesta feina en aquella època es va visualitzar molt, no? Biel Majoral, a més, tenia un camí molt marcat des d'un punt de vista polític, vull dir que les seves cançons transcendien la part estrictament cultural per llançar-les en una reivindicació lingüística, nacional, social, en tots els aspectes, territorial, i les seves músiques arribaven, diguem, per aquesta via. Biel Majoral encara continua en actiu, fent aquestes músiques, però allò que va fer en aquella època va ser marcar també un camí juntament amb altres grups.
1: Bé, Biel Majoral jo crec que és el gran teòric, el gran coneixedor de la música folclòrica mallorquina i per extensió de totes les illes. És un sàvit, és un home, un coneixedor I a la vegada capaç de traslladar en els qui l'escolta tot aquesta càrrega de coneixement i de sentiment que té, no? Mm. Ell l'ha emprat també de forma política, com tu has ben dit, és un home pues, profundament nacionalista i que creu pues, en uns valors que ha emprat també per impregnar la seva obra. Jo crec que és des que vam veure tots, perquè bueno, la Maria Van Bonet té coses gravades amb ell, i jo crec que va ser els qui la van causar un poc cap a aquest camí desconeixement profund de la música folclòrica mallorquina, que s'han gravat coses meravelloses.
0: Efectivament. Anem a escoltar Què té aquesta terra nostra, un títol que ja mos deixa entreveure aquesta visió social, i per acabar el programa.

0: companheira dos países catalães.
1: Molt bé. I fins aquí aquesta segona cançó, aquesta de Biel Majoral, en què acabem aquest programa i que té aquesta càrrega, com ja hem vist, simbòlica, territorial, nacional, cultural, acaba amb la reivindicació de la senyera dels Països Catalans. I no sé si tens res més a afegir, tu, no?
2: No, bueno, que ha estat un plaer, que bueno, val la pena ratllar de la música folk, val la pena ratllar d'un ostro, perquè si no a poc se va perdent o se va oblidant. Jo crec que ho hem de tenir present. I es pot actualitzar, i es pot millorar, i es poden fer coses... no passa de moda.
1: Que se'n fan avui en dia, hi ha moltes propostes interessants, i al llarg d'aquest programa anarem resseguint un poc l'evolució d'aquest estil, com es pot arribar a mesclar en tantes altres coses, i com aquesta visió de futur no es perdrà mai, perquè totes aquestes cançons tenen la grandesa que ens han durat fins aquí. Potser n'hi ha algunes que fa 400 o 500 anys que roden amb nosaltres i no s'han acabat. Per tant, desitjant molta vida llarga en aquesta música, que és una música que es va actualitzant constantment i que aquí ens tindreu. Moltes gràcies a tothom. Gràcies, Arturo.
2: Gràcies a vosaltres.

els teus ulls. Cercava mil excuses per seguir xerrant amb tu. Em vaig xicar allà, jo no em vaig tenir valor. Però vaig sentir una cosa que fa temps que no sentia, que em fa un poc de cosa de dir. Que qualque gent podria opinar.

0: Bueno, ja les tenim aquí. Beta Teatre està format per un bon grapat de dones, però avui tenim amb nosaltres dues d'elles. Com dèiem abans, na Fàtima Anglada i na Paula Arcibín, que ens venen a parlar d'un espectacle amb el que actualment estan viatjant per tot Catalunya. Es tracta de Dona i Arxiu, un espectacle que elles mateixes defineixen com un projecte atemporal de memòria democràtica. Tot seguit ens ho explicaran tot, però abans les hem de presentar com cal, no, Magdeta?
1: Home, i tant, clar que sí. Començaré jo amb na Paula Arcibín, capitana de Beta Teatre des del primer minut, co-creadora de tots i cada un dels muntatges que ha llançat la companyia. Actriu de les que deixen petjada, va venir des de Pàdua per quedar-se aquí, a Sa Nostra Roca, a Menorca. Després de 15 anys amb la companyia Colonna Infame, compromís que va combinar amb les peticions que rebia de diversos muntatges al Carnaval de Venècia. Na Paola és formadora d'arts escèniques i llenguatge corporal i ha introduït el concepte de cross-dressing pedagògic a la nostra illa. Benvinguda, Paola.
2: Gràcies, bé. Hola, hola, gràcies, bona tarda.
0: Tenim també que no ha vingut na...
3: Raquel,
0: però bueno, li enviem un petó molt fort des d'aquí. I al capdavant de tot això tenim la bruixa màxima del nostre regne, Donassa, des del minut zero. Ja te pots muntar una trobada de literatura infantil, com presentar un llibre, o te'l pot escriure també. O te la pots trobar a qualsevol bar de les nostres illes donant-li canya al vers. Pensa en un llibre que ella te'l compra per la biblioteca. Activista per naturalesa, documentalista de professió i escriptora de fets inacabats. Na Fàtima Anglada, hola. Benvinguda.
4: Hola. Fem una aquelarre i tancar el micro, o què fas?
1: No, acabam de començar.
4: Ai, perdó, és que s'emoció m'ha pot a vegades. Benvingudes. Vaig aquí, totes estan fantàstiques.
0: Totes, això
4: veniu
0: pot ser.
4: Veniu cap aquí, totes les que m'us escoltau, i farem festa.

0: Gabi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
1: Biblioteca Fric, capítol 78, en el qual ratllarem d'una novel·la que és com un patiment bíblic, en el final del qual en surts com si haguessis entès qualque cosa de sa vida que ningú més ha entès. Alleujat i meravellat per continuar vivint. Una novel·la d'un estimable valor humà. Pot ser una de ses novel·les més humanes que llegireu mai. Aquest és el meu homenatge a totes ses mares amb Anna No, d'Agustín Gómez Arcos.
2: The one of us, the one of us, the one of us.

0: El dissabte 10 d'octubre, a les 12, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, Ainhoa Chacón, de Docs Barcelona, explicarà com es distribueix un documental. La conferència, titulada Les claus de la distribució documental, continua amb una taula rodona amb les productores de Moonworks, Marta Hierro i Núria Abad. Entrada lliure amb reserva prèvia a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni nobre va patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules, al camp són aules i el teu accent poesia. De negre ni

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Cosilè petit cops provoca tant de l'ero. Encara

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El carrer de les Camèlies és una de les obres més dures de Mercè Rodoreda. Publicada el 66, és una novel·la que ens ofereix un retrat descarnat de la marginalitat i de la supervivència femenina. La protagonista, na Cecília C., és a la vegada la narradora de la història. L'acompanyam en el seu creixement, des de que és una fieta abandonada fins que és una dona madura i independent. De petita l'adopta una família, però allà se sent estranya i fora de lloc, i no tardarà a començar una vida en els marges de Barcelona, sempre en ambients de misèria i de prostitució, encadenant relacions difícils i abusives amb molts homes diferents. La novel·la està escrita en primera persona per una narradora que a la vegada és la protagonista, i això significa que no és omniscient ni fiable del tot. Com que no coneix els pensaments dels altres, m'ho explica personalment la seva impressió de la realitat sense cap interferència externa, i així com a lectores m'ho podem sentir més identificades amb la protagonista. És una lectura imprescindible per entendre una Rodoreda diferent, més política i més incòmoda. Jo la record com una lectura que me va impactar, perquè la història és dura, i no sé, volia saber més de què passaria amb aquella Cecília C., si la maduresa la duria a canviar de vida o seguiria atrapada en aquella marginalitat. És un llibre dur, és un llibre intens, que amplia i complica, però per bé, la imatge que tenim d'una de les grans autores de la literatura catalana. El podeu trobar en català en diverses edicions, tot i que jo vos recomanaria el volum del Club Editor, que precisament ara està recuperant Mercè Rodoreda en unes edicions precioses, amb unes portades molt geomètriques, molt com a naturalistes, amb paper finet, paper de Bíblia. Així també perquè siguin més econòmiques.

dels mànecs entrenaments milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, són aules i esteu accent poesia. De negre ni

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xerí punyatero, com un jong mangronj i no puc sortir. Possible patir cops provoca tant del lero. Encara

Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.

Bon dia i alegria. Benvingudes i benvinguts a una nova edició d'Escap de Fibló, el programa punk de més categoria, on fem màgia i convertim Serranou en harmonia. Un espai radiofònic on donem veu a aquelles bandes que no coten el cap, sinó tot el contrari, d'aquelles que alcen el cap i te mires en els ulls i te foten un cipiot de ràbia per recordar que hi ha molta gent inconformista amb aquesta realitat que ens ha tocat viure. Així que salut, punk, i que comenci Escap de Fibló!

0: Molt bé, bones tardes, benvinguts i benvingudes a una nova edició d'aquest programa Cat de Fibló, programa de més renou de Menorca, i avui farem un programa especial, com tots els programes, i amb una presència especial, perquè avui tenim a Lorena d'un grup que se diuen Llenastercas, que hi ha molta cosa a explicar aquí. I ara potser hauríem de començar pues, explicant qui són Llenastercas.
1: Llenastercas actualment som tres. Som na Pati, que ets la bateria, na Neris, que ets la baixista, i jo, que sóc la guitarra. I a la vegada cantam na Neris i jo. Va començar el grup més en sèrio, que és que estem ara a la formació actual, va començar el maig de l'any passat. Nosaltres havíem tingut altre baixista, però com que no podia tocar i això, no tenia temps per quedar, al final vam aplaçar un poc i vam començar més en sèrio això, l'any passat, amb na Neris. I res, na Pati i jo no havíem tocat mai, na Neris sí que teníem poca experiència, però vam començar un poc a lo loco i...
0: Bueno,
1: i ho passava bé.
0: L'essència del punt que és el son, no? Partir sense actitud, molta actitud, i ja prendrem per el camí. Està bé que diguis això perquè un aspecte del punk no és la qualitat ni la tècnica, sinó el que portes, no? D'actitud. Els grups eren això, gent que no sabia, que no havia agafat un instrument, el agafaven i...
1: Un quatre cordes, ho apanyam tot i ja està.
0: I ja està, molt bé, molt bé. I has dit que na Pati sí que havia tocat?
1: No, na Neris. Na Neris va tenir un grup a Navarra,
0: ah, val.
1: Que crec que es deien Derrame Vaginal, me sembla, que també eren el Lotus. I la Neritz sí que havia tingut un grup allà, però no Pati i jo vam començar de 0-0. I menys mal de la Neritz, que n'ha agafat un poc de com construir les cançons, un poc, si no estem bastant perdudes.
0: Clar, perquè la composició un poc, com les lletres, qui fa...?
1: Les lletres les vaig fer jo, i el que fèiem, jo tinc una lletra, i després la Neritz se llegeix la lletra i comença, això podríem fer això aquí, això allà, i començam com a... Comença ella tota sola a muntar. S'ho treu amb el baix, m'ensenya com ho tinc que fer jo amb la guitarra, perquè això si m'ho mostren, de moment no se treu res. I després na Pati per la bateria, que també va mirant de muntar coses i tal, que sempre se'l vam desquadre allà, que és entrant de na Pati, que diu, so va aquí, so va allà, ho tant fèiem, tornem a fer, i ara ja quadra tot. I al final, us funciona així.
0: Val, molt bé, no, està molt bé, molt bé. I heu fet ja uns quants bolos? Heu fet uns...
1: Sí, n'hem fet 6 o 7, crec, per ahí.
0: Ja heu sortit de gira i tot?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Els tercers ja van sortir a Mallorca. Sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Està bé, això. I gravacions, així heu fet res?
1: Tenim una espècie de maqueta bastant casera, que la van gravar en el local. Amb el jefe meu, que tenia un micro d'ambient d'aquest i un ordenador un poc bo, i van gravar, però super casero, està com van poder, però almenys tenim algú gravat, que la gent pugui sentir alguna cosa. I ho tenim a Bandcamp, i passa que només hi ha a la maqueta 5 o 6 temes, me sembla. 5, t'ho diria, i tot.
0: Val. I hi ha cosa nova dins el forn, que se cou? Teniu...
1: En tenim prou més de temes, però tampoc. No he tingut temps de gaire, però anem fent poc en poquet.
0: Val, bueno, poc a poc, quin bones. Molt bé. I així com a grup, ja, no? Que ja us... Bueno, ja a l'exposició de Hardcore ja vau venir, vull dir, ja la gent us coneix. Un poc s'escena que hi ha actual a Menorca, punt, com la veus?
1: Home, jo veig que cada any sembla que creix un poquet més, i més des de l'any passat, crec que així, que s'ha juntat un poc en sa de Palma, i hi ha un poc més d'anar i venir entre Balears i tal, i crec que està creixent un poquet més i que bastant temps misturat, però ara sembla que torna a agafar un poc de força i la gent torna a tenir ganes, i també surten un poc més d'espais, també més grups, un poc més de canya per tot.
0: Sí, l'espai us falla un poc, no, a vegades, el tema de...
1: Puestos per tocar sí que fallen.
0: Bueno, és el que han xerrat altra vegada amb altra gent, no? Ahir va haver a Menorca uns anys, on que era la dècada dels 90, on sí que hi havia, no és que fossin espais, eren bàsicament en bars, però sí que hi havia uns bars que estaven disposats a que pues, la gent hagués de fer concerts, i aquests espais ara pues, igual que se troben a faltar perquè no...
1: Que jo, per exemple, me'n recordo d'un concert de Cal Dimoni, per exemple, que ara Cal Dimoni ja no hi és, en el bar Dylan de Ferreries, però no sé si és que ara no ho deixen o no sé...
0: Crec que fan qualcun.
1: Però no...
0: Sí, es Dylan i a Ciutadella... Bueno...
1: I a Ciutadella hi havia els estels aquell i això, però no... Tots aquests llocs no sé què ha passat, però ja no...
0: Bueno, ara hi ha Music Box, que sí que s'estan fent
1: Music
0: cosetes.
1: Music Box és qui ens salva el cul sempre, es cuiden superbé.
0: Sí, vosaltres ensenyeu allà?
1: Sí, ensenyem allà també.
0: Ensenyeu allà, molt bé, molt bé. Sí, bueno, hi ha perspectiva, no? Com a mínim, que ja és una cosa que motiva, sobretot, per de cara a tirar endavant i que sortin projectes i ganes
1: vaja
0: de
1: fent
0: fer...
1: cosetes. És el que comentava de juntar un poc amb Mallorca, que vam fer interès, l'hem passat allà. Ara el millor està xerrant d'altra vegada, fer-lo aquí, que vingui gent de Mallorca, d'Eivissa, inclús
0: Clar,
1: de
0: t'anava a
1: Canàries, si
0: dir,
1: pot ser.
0: a Mallorca sí que hi ha una escena... Bueno, Mallorca està clar que és més gran, no? Però sempre hi ha hagut una escena des dels anys 80 pues, bastant potent, i gent molt potent, i està amb gent també que a Mallorca s'està se cou cosa, no? I has fet que hi hagi intercanvis, crec que... Com has vist un poc la moguda allà de... a Mallorca? S'accent a punt, diguéssim.
1: Home, hi ha, que hi ha concerts més constantment que aquí, evidentment, i veig que fan un poc més de moviment per dubant des de fora i això, perquè és més fàcil també. No és el mateix d'una banda aquí, que al final eren quatre moixos perquè era un lloc petit, que a Mallorca ja tenen un poc més de públic, diguem, per convidar a qualsevol banda així més coneguda o tal, i em sembla que per això tenen de moment encara un poc més de moviment, diguem.
0: Ah, allà tenen més marge.
1: Però per això, perquè més que res, perquè al haver més gent és més fàcil, jo crec, dur bandes de fora i això. Però bueno, aquí poc en poc.
0: Poc a poc, no, poc a poc està bé també tenir gent, bueno, que al final ja de cada any, pues, es puja el hardcore, ja no sé si en duim 10, no? 10 edicions.
1: 10, en fet,
0: i cada any crec que ha vingut gent de Mallorca, o sigui que al final sí que creus un vincle i te diuen coses, te comenten i està bé compartir...
1: I ja no només un vincle, sinó una amistat de quedat a casa meva, vine aquí, vine allà, i al final entrables amb gent que té coses en comú amb la teva sa música tarada i això.
0: Molt bé.
1: I està...
0: És el que mola, clar
1: és
0: que
1: útil.
0: Sí. Val.

0: Què més podem dir, a banda i en aquest cas? Musicalment, quins grups així us influencien o quins gustos teniu vosaltres? Coincidiu totes tres o...?
1: Coincidim un poc, encara que cada un té els seus gustos més així, però ens sol agradar el punk bastant bàsic, canyero, que sigui divertit i un poc, com es diu... Cazurro, no? No sé com dir-ho, un poc
0: sí.
1: Així.
0: Bueno, de pim-pam. No?
1: Sí.
0: Va, el tema divertit, ara m'ha agradat això de divertit, perquè hi ha hagut molt, la gran majoria de grups punks, la lletra és reivindicativa, protesta, però el tema de l'humor a vegades costa introduir. I ja crec que s'ha de reivindicar, no? L'humor també.
1: Sí,
0: vosaltres teniu...
1: Per exemple, hi ha Silenci Total, que és un grup supermític, que té moltes cançons superxorres de conya, que són molt divertides, i al final... Un pot d'humor també sempre va bé, no?
0: Exacte, sí, crec que li dona...
1: I més si pot reivindicar amb humor ja.
0: Sí, li dones un plus, sí, molt bé. Vam, Lorena, ara t'hauria de demanar que me contis amb un concert que t'hagi agradat molt, tant si has participat tu o has anat a veure un concert i que hagis dit, buah.
1: Jo és un concert que millor m'ho vaig passar, però va ser el 2011, en el Aupa Lumbreras, i va ser a Albacete, i el concert que més m'agradava va ser UK Subs. Que saps, com
0: ui,
1: que
0: són magnífics.
1: Vaig passar, molt almenys plovia, hi havia fang per tot, va estar molt guapo.
0: Que guai, molt bé, molt bé, molt bé. I si jo ara te dic una banda?
1: Una banda, una cosa bastant diferent. Arpa Viejas m'agrada bastant.
0: Arpas Viejas.
1: Arpa Viejas.
0: Molt bé. Bueno, no hem xerrat de bandes on hi hagi presència de dones, no? Dins la música punk. Abans xerràvem de Último Resorte.
1: Último Resorte m'amora molt, també. Està...
0: Val. Hi havia un grup que estava en Cuarto Reich. Sentien, no? Cuarto Reich.
1: Cuarto Reich ho sentit, però...
0: Eren, hi havia dos homes i dues dones, però es cantava un home, però la pesquera, la guitarra i el baix eren...
1: Jo crec que sabeu que sempre que he sentit està... Som uns antics cols de dones, mai allà ni... Jo, els discos que jo havia arribat també ja eren més nous, el que fos, però no... Però jo sé, el però... Último Resorte, després hi havia també... Ai, no, no va bé. Hi ha l'Último Resorte i un altre, que eren dos d'espanyols així, mateixa època, més o menys.
0: Vulpes?
1: No, de Desechables.
0: Ah, Desechables.
1: Està molt guapo, més escurillo, així. Mm-hmm. Molt xulo, també, i algunes bandes...
0: Val. I ara així, bandes dones. Actuals, que hi hagi dones... Bueno, a Mallorca hi ha, com es diuen, són
1: desenterrades i...
0: Bueno, Crua, te'n recordes? Crua van venir, la baixista va cantar una cançó.
1: Canta també.
0: Brutal.
1: Que jo s'explosionava també d'aquí per allà, no? També ara tocam dia 3 a Mallorca, a un festival de dones, de punk, i també hi ha Poison Ivy, que crec que són, no sé si de Mallorca o d'Eivissa també, pot ser? Després van d'Eivissa. Després vaig sentir també fa poc Aquelarre de Canàries, que són molt bones també, jovenetes. I hi ha algunes bandes més que tocaran en altres, però que no les senties mai i tinc ganes de...
0: Bueno, molt bé, no? Us obriu, coneixeu a més gent, i està molt guai, vull dir que clar que sí. Molt bé, i ara te vull demanar també un disc.
1: Un
0: disc que t'amoli molt.
1: Per exemple, m'agrada bastant, un poc més modern, no sé, però Animal y Satisfecho, de Subversión X. També és un poc més nou, però té cançons molt bones.
0: Molt bé, i ja tinc que demanar una cançó.
1: Una cançó?
0: Una cançó? Difícil, ja sé que és difícil. Ah, però això ho feim, perquè...
1: És que ara, per exemple, clar, com que... M'ha anat la cançó ara i la més darrere que estic escoltant més, que és Un Domingo Especialmente Triste, de Biznaga, que quan està en canyera, però les lletres són bastant potents i...
0: De qui? De
1: Biznaga, es diuen.
0: Ah, la sentim.
1: La darrera que ha vingut, perquè clar, que venies contant-la i ja és...
0: Bueno,
1: la primera que m'ha vingut.
0: La posarem.
1: Si no, també una que m'agrada molt. La Beca de Tareguera és un grup que fa versions de Los Chichos, me sembla. I tiren-se de... Ah, com es diu? Una molt famosa de...
0: Sí, de Libre. Libre.
1: No, Dame Veneno, que quiero morir.
0: Ah, Dame Veneno.
1: En versió punky està molt divertida.
0: Ja ho veig, crec, ho veig, crec.
2: ¿Y a ti qué te pasa?
3: Nada.
2: ¿Tienes mala cara? Claro, necesito picarme. Joder, muertes, ya empezamos. Si no me pico, ahora reviento. Vosotros seguid la ronda.

0: Val, molt bé, no sé si vols afegir qualque cosa més. Si vols dir qualque cosa més, deien Esther Cas.
1: Que vingui la gent, si no sé quan sortirà això, però si arriben a temps a veure'm dia 3 a Mallorca.
0: A Mallorca, que és a Palma, que actuau,
1: A
0: a
1: Algaida.
0: Algaida.
1: A la sala es diu l'Acadèmia Concert i tothom està convidat.
0: Val.
1: Dic així.
0: I, bueno, i després per Menorca, pues ja
1: Menorca, de
0: esperem que
1: moment,
0: hi hagi...
1: ara no hi ha res, però després segur que
0: Bueno, abans
1: cau.
0: si hi ha plors i un pres, ja veurem, i qualque cosa
1: Si
0: caurà,
1: plou,
0: no?
1: sense caure febrer, març, per ahí.
0: No sé, crec que ja deva... Bueno, ja s'ha veurà. Ara crec que prest hi ha promedi de concerts a Music Box, i no sé si gener, no sé si hi haurà més cosa, crec
1: Sí,
0: que
1: ara
0: sí.
1: toquen Fornaris i Escombra amb
0: Una setmana...
1: l'estat d'alerta i això, però després no sé.
0: Bueno, ja veurem, ja es veurà, però sembla que sí que hi ha qualque moviment. I bueno, pues, res, molt contents de que hagis vingut
1: Gràcies a vosaltres
0: aquí.
1: per comptar-nos-les.
0: Res, mos veiem por ahí, en qualque volo. I res, moltes gràcies a tothom. Molta salut i molt de punk.
1: Moltes gràcies, Pere.
0: I fins una altra.
1: Merci.
0: Vinga,
1: Adéu.
0: salut.
2: A Eivissa, amb el canvi de mil·lenni, van succeir una sèrie d'estranys esdeveniments que es van mantenir en secret

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

cada cosa en el seu temps. Per Nadal, una passa de pardal, i per Sant Antoni, una passa de dimoni. Començam el desembre i encetam l'hivern meteorològic, que s'allargarà fins al darrer dia de febrer. Aquest calendari comprem mesos sencers, de manera que no coincideix del tot amb l'hivern astronòmic, que comença pels voltants del 21 de desembre, amb el solstici d'hivern, i acaba pels voltants del 21 de març, amb l'inici de la primavera. L'hivern comprèn els mesos més freds de l'any. Quina explicació té això? D'entrada, podríem pensar que és quan la Terra està més enfora del Sol, però és just el contrari. El periodi, és a dir, la distància mínima entre el Sol i la Terra, té lloc cada any a començaments de gener, mentre que la màxima distància, coneguda amb el nom d'afeli, es dona sempre a principis de juliol. L'explicació la trobam en l'inclinació de l'eix de rotació del nostre planeta. Si ens imaginem la Terra com una baldufa que gira, resulta que no està dreta, sinó torta. Com que la Terra gira al voltant del Sol, això fa que, en funció de l'època de l'any, la radiació solar no arribi de la mateixa manera a la superfície terrestre. Així, quan els rajos solars arriben més inclinats, tenim l'hivern, ja que ens arriba manco energia solar per unitat de superfície. I com que l'escalfor és menor, fa més fred. En canvi, en l'estiu, els rajos solars ens arriben més de ple, i per això fa més calor. A partir del solstici d'hivern, els dies es comencen a allargar. En pròs principi, ho fa de forma molt lenta, gairebé imperceptible. D'aquí el refrany, per Nadal, una passa de pardal. I és que aquests petits ocells no arriben a fer passes, només petits botets. Ara bé, a partir de mitjan gener ja comença a ser més coneixedor. I d'aquí, la segona dita d'avui. Per Sant Antoni, una passa de dimoni. Ja sabeu com de decidits i valents són els dimonis. Així que ja ho veus. Poques dites allà a la nostra cultura que siguin tan certes i endevinades com aquestes. Des d'aquí, aprofitant per desitjar-vos un bon Nadal i també un bon Sant Antoni.

0: En aquest capítol hem escoltat el primer moviment de l'hivern de les quatre estacions de Vivaldi i dins de Catiglú d'Antònia Font.
1: Dos plecs. Tres plecs. Un plec, dos plecs, tres plecs. El vestit em fa campana.

0: plecs. Tres plecs.
1: Un plat, dos plats, tres plats. El sopar és a la gelera.

Lo que faci tothom és igual. Sense classe baixa contra els de dalt. Destapa cucales i mira davant. Digues que és per tu l'important. Per jo estar aquí disfrutant el present. Que en un moment ja serà passat. I no m'ha colat sense pensar en el futur. Estic arrelat. Després

0: aquesta ocasió tenim a la Marina Planes. Marina, benvinguda.
1: Hola, què tal? Moltes gràcies per tenir-me aquí.
0: A tu per estar aquí, per aquesta conversa. Marina, en aquesta edició has portat un treball que hem estat xerrant abans, molt extens i molt intens, que també té un títol bastant inabastable, d'alguna manera. Cualquier cosa puede acabar con todo en cualquier momento. Háblame un poquito de esto.
1: Vale. Aquest títol forma part d'un projecte més extens, perquè no està acabat, però sí que és el títol de l'exposició que he fet aquest any arrel de guanyar el premi de Talent Illenc de fotografia del Consell de Mallorca. Feia molts anys que el tenia al cap, però bueno, a mi se'm coneix més per la meva faceta de treballar el tema del turisme. Jo treballo ja fa molts anys des de la postfotografia. És una elecció més bé biogràfica, ja que el meu avi va ser fundador de l'empresa Casaplanes, que va ser una empresa molt important de fotografia a Mallorca, que va fer la promoció del turisme i va ser, bueno, l'empresa més important dedicada a la promoció del turisme, i avui en dia tenim l'arxiu més important del turisme, es podria dir, del món, que conté uns 3 milions d'imatges.
0: Wow.
1: I llavors, bueno, jo em trobo amb aquest arxiu tan extens, i jo abans sí que feia fotos i vídeo, però quan em trobo amb això, pues decideixo, va ser molt difícil decidir-ho, però decideixo deixar la càmera i dedicar-me exclusivament a la meva pràctica artística, a fer pràctica d'arxiu.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Dog Fest. Ja disponible la temporada sencera a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia, Paco, com estàs?
1: Beníssim, sobretot perquè, com bé dius tu, està ploguent.
0: Bon senyal.
1: Que ratgi.
0: Una cosa que no he dit, que Nagus és molt fan d'Ardara i tu vas ser productor d'Ardara.
1: Uau.
0: Coproductor.
1: Jo som molt fan d'Ardara.
2: Molt bé.
1: Si vols, fora de micro, podem parlar d'Ardara i d'en Macià, que ha fet un retrat meravellós. Després m'ha passat el link.
2: Total, total. Sí, sí, jo de fet vaig descobrir a Macià d'alguna manera. El vaig conèixer a través de la pantalla per Ardara. I trobo que és una pel·lícula que en el seu moment, ja li he dit, està molt cansat en Macià de mi, però li he dit moltes vegades, és una proposta molt atractiva que en el seu moment devia ser en tots els àmbits un risc, no? Una mica un salt del buit, segur, de fer una mica i com a productor. Mira, podem...
1: Ara que estem a la rotonda desmarcadada de vora la carretera, no? És a dir, la història divertida d'Ardara és que jo me'n vaig donar compte que ell era d'Ardara a dins del cotxe que anaven de Mo a Ciutadella. Ah! Tu ets d'Ardara! I però jo feia... És a dir, és extraordinària, és una pel·lícula a reivindicar, sí. I el que no és tant de reivindicar és que n'hi ha que diuen que en Macià i en Marlon Brando tenen un cert parescut, però crec que hi ha molta poesia, però poca realitat.
2: Depèn de l'època de Marlon Brando, potser
0: sí.
2: El...
0: Podria... Sí, l'època, la darrera època.
1: Hi ha una època de Marlon que va copiant en Macià. Sí.
2: El Marlon abans del Padrino.
1: O lo millor Marlon i a la M i la Macià i a la M i la, a lo millor per aquí, però... Jo no aprofundiria molt ni d'aquesta temàtica.
2: A més, és fort perquè està llampegant, no? I quan hem pronunciat el nom de... No de Marlon Brando, sinó de Macià Florit, ha llampegat.
0: Ha caigut un llamp.
2: Zeus dient-nos, esteu parlant d'un dels meus fills. Bueno, ja he de dipagar una mica la cosa, no?
0: Per treure d'ara, però ho havia de fer, perquè
1: no, ho has
0: tenim
1: de fer,
0: aquí és coproductor.
1: Ho has de fer.
2: Product placement, no?
0: Però bueno, estem aquí per un altre motiu.
2: Que es diu Compàs de Silenci.
3: Cel·luloide, el podcast de cinema documental del Menorca Doc Fest. Ja disponible la temporada sencera. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

0: dissabte 10 d'octubre a les 5:45 a la Sala Multifuncional d'Es Mercadal, tercera sessió dels Premis de Curtmetratge Documental del 8è Menorca DocFest. Es projecten Baisanos, To Life in Tight Socks, No als Polets i Una mujer que conocí llamada Judita. Amb abonament de cinema o entrada individual a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

0: Molt bones, benvinguts i benvingudes a un nou capítol del podcast Gris Mig de fotografia documental en aquesta setena edició del Menorca Doc Fest. Avui tenim en aquest moment seguts amb nosaltres en Oriol Miñarro. Benvingut, Oriol.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Encantat de tenir-te aquí.
1: Gràcies.
0: Oriol, en aquesta edició tenim una proposta estètica molt, molt, molt curiosa, que és Ínsula. Què és per tu la Ínsula?
1: Bueno, per mi la Ínsula és un territori intern on van succeir moltes coses al llarg de la meva vida, de formació com a persona. És a dir, jo vaig viure a Menorca durant la meva infantesa i adolescència i, com a tal, aquest territori em va forjar cert caràcter i certa forma de ser, i jo vaig descobrir la fotografia d'una forma amb molta tardança, amb uns 45 anys. Uh-huh. I al llarg de la creació de certes imatges vaig entendre que aquelles imatges volien dir quelcom i estaven relacionades precisament amb allò.
0: Amb aquest període.
1: Sí, sí, sí, sí. És a dir, jo no genero imatges a partir d'una idea, sinó que aleatòriament vaig generant imatges, i aquelles imatges, amb el temps, amb la latència de la imatge, vaig descobrint una mica que jo pertany a certa part de la meva vida o a certa part de l'altra vida, perquè jo tinc actualment 4 projectes i tots 4 parlen sobre la meva vida. Uh-huh. En diferents etapes i formes de ser, amb un text i un context diferent, i després, quan tinc les imatges, les acabo desgranant i entenc que pertanyen a una part o a una altra part de la meva vida.
0: Hi ha algú molt intuïtiu en aquesta forma de fotografiar, no?, d'alguna manera?
1: Sí, bueno, és un tot un revolutum. Uh-huh. Perquè jo no hi he estat format acadèmicament. Uh-huh. I aleshores jo m'he tingut que generar un mètode de treball. Uh-huh. I, bueno, pues aquest mètode, com només el tinc que entendre jo, ja m'està bé.
0: Ja t'està bé.
1: Vull dir, no sóc ni gens acadèmic ni gens purista amb això.
0: Tot i que no, i és algú que tu insisteixes, no?, que la teva formació acadèmica no està tan aprofundida, sí que es ve que hi ha en la teva obra una enorme capacitat de transmetre conceptes, idees, intimitats teves. Quines són les teves influències per fotografia?
1: Clar, les meves influències en fotografia, és a dir, jo no vaig tindre contacte amb la fotografia fins... jo ara tinc 51 anys. Fa pels 40 anys vaig començar a agafar una càmera. Jo no tenia absolutament cap mena d'influència.
0: Com va ser aquell moment? M'interessa.
1: Bueno, de fet, vas començar d'una forma com molt esporàdica, perquè jo treballava en una botiga al centre de Barcelona. Uh-huh. I llavors se'm va generar al migdia 3 hores de dinar i no sabia què fer. I com a... de fet, vas començar com una ocurrència, com em podia haver donat per papiroflexia. Sí, pues sí, em va donar, sí, per agafar una càmera. I cada migdia em vaig dedicar a això, agafar una càmera i recórrer els carrers més propers. Jo treballava a la plaça Urquinaona. Uh-huh. I em vaig, amb càmera en mà, vaig recórrer, pues, el Born, el Raval, Ciutat Vella. Uh-huh. I a partir d'allà vaig començar, pues, bueno, a generar un arxiu fotogràfic sense cap objectiu. Vale? I en el transcurs d'aquest viatge, perquè en definitiva jo sempre he pensat que era un viatge. Uh-huh. Vale? No, sense cap mena d'intenció, vaig anar incorporant diferents influències. Uh-huh. Vegis, per exemple, Alberto García Álix o Miguel Trillo, posteriorment Martín Parr.
0: Uh-huh. Sí, hi ha molt de Martín Parr. Sí, sí.
1: Sí. I ara, per exemple, estic parlant, al principi vaig generar una sèrie d'imatges del qual després va sorgir un projecte que es diu Welcome to the Barrio. Uh-huh. Benvinguts al barri. Uh-huh. D'acord? I a posteriori, jo tenia molt clara una sèrie d'imatges que eren del barri, de... però hi havia una altra sèrie d'imatges que no n'era conscient i del qual van sorgir pues, l'òvul occipital, que parla sobre les malalties mentals, que jo vaig patir en primera persona, no, però per part de la meva mare, uh-huh. i era quelcom que jo tenia que treure. I aquestes imatges, pues, a mesura que anava generant Welcome, hi havia unes altres que no, sé, no sabia resituar. I després es van, va sortir l'òvul occipital, que té, pues, per exemple, com a influència podria tindre Joel Peter Witkin, uh-huh. per mi, que és un gran fotògraf, treballava amb cadàvers i feia bodegons molt, molt, molt, molt profuns i molt, que jo al principi era incapaç d'entendre. Clar, per mi ha estat tot aquest procés, tot aquest viatge, jo feia fotografia, però no entenia quin significat tenia.
0: I després li donaves un significat?
1: Clar, exacte. Després, a posteriori, li he donat un significat. O igual s'han ressignificat aquelles imatges, que no sé exactament...
0: Què ha passat aquí?
1: Sí, exactament.
0: Mencionaves Welcome to the Barrio, que és un fotollibre que estàs presentant també en aquesta jornada del Norcadot Fest i que fa una estona estia fugetjant i parlàvem de fora de micro aquesta explosió de colors que té Welcome to the Barrio en contrast amb Ínsula, no? Com dialoguen aquests dos projectes?
1: Bueno, aquests ja, com tal t'he comentat, es van generar imatges en paral·lel. Mm-hmm. Vull dir, no hi ha una intencionalitat de generar unes imatges específiques per Welcome com per Ínsula. Hi ha un altre projecte que també tinc sobre la feina.
0: Sobre el món del treball.
1: Sobre el món del treball, uh-huh. sí, que es diu Hora et labora. Uh-huh. I tot això, pues, es van generant aquest tipus d'imatges. El tema està que és, tu dius, és en blanc i negre o en color, uh-huh. això hi ha una intencionalitat, és a dir, no és un esnobisme, sinó que per mi té una intencionalitat, és a dir, el color et genera unes sensacions, unes percepcions, una metodologia que no et genera el color. Per exemple, el color amb Ínsula no hi és, més que res perquè està connectada amb el pensament, amb el record, uh-huh. i jo els records a vegades no sóc molt conscient si són amb color o no, o ho són o no, és a dir, que queda com molt difús, precisament per això. I el blanc i negre també és com és aquella protoidea, uh-huh. saps? És un viatge cap a l'interior. Tots els projectes tenen aquesta metodologia. És a dir, jo crec que hi ha dos formes, segons la meva forma d'entendre la fotografia, hi ha dos formes de fer un projecte, que són des de dins a fora, que generen respostes, però jo, per mi els projectes van de fora cap endins. Cada vegada són més profuns i més deep, més, diguem-ne.
0: Més críptics, també, no?
1: Sí, exactament. És buscar aquella protoidea, és una recerca on sempre generen més dubtes, inclús dona més por. És com mirar-se al mirall, perquè mirar-se al mirall és terrorífic. Pues, això és com mirar i cada vegada vas més endins i a vegades és com un viatge que no recomano a la gent.
0: T'ha portat a llocs intensos, no?
1: Exactament, sí. No, i més arre... això del blanc i negre, al principi, és una cosa que he reflexionat molt amb una xerrada que va fer un fotògraf meu, el Joan Teixidor, que em sembla que l'any passat va fer un taller de fotografia analògica. Em vaig quedar frapat com parlava ell sobre la negritud de les coses. I ell no li donava un significat negatiu a lo negre, perquè que és la gent, saps? El bien i el mal, saps? La llum i la foscor. I la foscor, en definitiva, és l'absència de llum. Val? I és allà on tu, amb la teva llum, vas a la recerca, però no té un significat dolent. I, precisament, algú i quelcom d'aquesta idea té això també.
0: Hi ha algú, jo crec, molt polit també en aquest viatge fotogràfic, en aquest retorn també a lo intern d'en Oriol Miñarro, que és la teva vida a Menorca i Trobes que hi ha algú d'homenatge en aquest en Ínsula a la teva vida de Menorca?
1: No. Jo crec que hi ha quelcom de ferida.
0: La ferida.
1: Jo vaig tindre que amb 22 anys abandonar la illa per circumstàncies personals. I jo crec que vaig deixar masses portes obertes i sempre per mi ha estat com difícil parlar de la illa. Saps? Ha estat... Sí que és veritat que sóc com sóc gràcies al territori i gràcies a tot allò que m'envoltava aquí, però el deixar tantes ferides obertes m'ha estat com molt difícil parlar de la illa, del territori. No és que hagi estat hostil, perquè jo no hi tinc res, al contrari, és com una necessitat que vinc, però cada vegada que vinc aquí és una sensació com diferent, és un altre plano mental meu, saps? És com Welcome, que és un altre plano mental, saps? És com, per exemple, a Welcome hi ha un dit que és benvinguts al barri, un barri de la ment, vostè està al barri, saps? Són diferents planos mentals, no gens concrets.
0: Hi ha molta diguem-ne, una dimensió molt subjectiva i psicològica en la teva forma de retratar i de fer els retalls de lo que t'interessa, especialment pensant en Welcome to the Barrio, que és un recorregut, és un viatge també pel Raval, on tu també poses el focus en coses molt concretes, en coses molt crues. Com te relaciones amb això? És una intencionalitat o és algo que va de dins cap a fora?
1: Jo crec que Welcome és un gran incomprès. Entenc que s'entengui de certa manera com sang i fetge, però no és això precisament Welcome. Però bueno, jo crec que quan t'exposes també a moltes interpretacions, però Welcome és un reflexe de nosaltres mateixos com a societat, de com som, com l'Espanya canyí, com a individus que relacionem el món. I passa que molta gent ho relaciona, clar, jo explico el context de com està fet i la gent ja ho relaciona al Raval, a la drogadicció, al drama, i Welcome no parla absolutament. De fet, està paginat amb dobles pàgines, triples i quatre triples pàgines, perquè tinguin un significat. Vale, i aquests significats no tenen absolutament res a veure amb el barri. De fet, si no et dius res, jo crec que no series capaç de situar-ho al Raval.
0: Total.
1: M'explico?
0: Sí, sí.
1: De fet,
0: sí.
1: És un barri de la ment que parla de nosaltres mateixos. De fet, jo estic interpel·lant a l'espectador, com dient-li, tu ets així, internament, tot i que no ho vulguis reconèixer. Jo ho estic reconeixent, però...
0: Aquesta dinàmica de sortir de dins cap a fora, no? De treure alguna cosa i mostrar-ho.
1: Jo estic reconeixent que jo com a persona tinc molts errors, sóc fastigós, però tu generes una imatge, aquest beautiful people, que en realitat no sou així. M'explico.
0: Sí.
1: Bueno, no sé, és una forma d'entendre-ho.
0: Total. Parlem de formats. Tens alguna predilecció particular a l'hora de treballar o te dona igual un mòbil que una càmera de gran format? O...
1: Jo no sóc gens purista.
0: No?
1: Gens, absolutament gens purista. Per mi un mòbil, una càmera analògica o una càmera digital, per mi és simple i llanament un mecanisme que jo utilitzo. És a dir, jo no estic treballant... Poder tardar molt de temps a arribar a aquesta conclusió, jo no estic treballant en fotografia al final. Jo estic treballant amb imatge. Vale? Quan tu estàs transmetent diferents capes informatives d'una imatge i ja estàs parlant de moltes més coses que una simple fotografia. No és el mateix fer fotos que fotografia. Val? I el següent pas de la fotografia per mi ja és la imatge en si mateixa com a essència. Vale? Per mi és un format. Més, no hi ha gent que no. De fet, em pregunten quan deixen, escolta, quin tipus de càmera utilitzes i per mi és més igual. i inclús a escoles de fotografia em pregunten coses tècniques i li dic, mireu, nois, jo vaig amb automàtic, a mi m'és igual, absolutament, jo no sé utilitzar una càmera.
0: Clar, clar. T'interessa més la imatge que, la, que el mecanisme, no?
1: M'interessa la imatge, a mi el mecanisme no. Jo repeteixo, sóc incapaç d'utilitzar una càmera de fotos, si no és amb automàtic, vull dir, no...
0: I tens alguna predilecció, t'agrada alguna o tu completament igual? En termes, per exemple, de lo que t'és més còmode...
1: No, mira, de fet, Insula, moltes de les fotografies, bueno, quasi totes, estan fetes amb el mòbil. Uh-huh. Jo revisitant, el meu pare viu aquí, jo revisito cada estiu, i clar, jo estic amb la família. Jo no anava a càmera en mà. Jo tenia el mòbil, i bueno, pues, amb allò, pues, jo feia. I és igual la qualitat que tingués o no. Vull dir, per mi jo ja tenia aquella captura, ja tenia aquella imatge i aquell pensament i en aquell moment tenia aquell recurs.
0: Mm-hmm. I la selecció de les obres que després incorpores a una mostra o a un fotollibre és una feina de moltíssimes hores o ja penses quan estàs tirant, quan estàs disparant?
1: No, és que això ve a posteriori. Jo quan selecciono les imatges, això com va passar també en Welcome, o en Lóbulo, o en Morat la Dora, com jo estic convisquent amb les imatges cada dia. Uh-huh. I això ja és un exercici d'edició d'imatges. I arriba un moment que dius, bueno, tinc que editar les imatges, com ja he viscut obsessivament amb aquelles imatges, perquè jo visc obsessivament amb les imatges que he fet. I ja ho tinc clar, és A, B, C i D. Saps? Que podem equivocar, sí, poder, però...
0: Però ja ho tens al cap.
1: Clar, com he pensat tant amb aquelles imatges, que sí, que no, que torna, que ves, que reflexiones, el viatge, tal, no sé què, ja saps cada imatge quina importància té i quina rellevància té respecte al projecte. I per mi em resulta més fàcil així, és una altra de les formes de treball que tinc.
0: Perfecte. Oriol Miñarro, moltíssimes gràcies per aquesta conversa i esperem veure més projectes com aquest.
1: Moltes gràcies i més que res volia donar les gràcies a Menorca Dog Fest per haver-me adoptat, entès i arropat aquí a Menorca.
0: Més que benvingut.
1: Gràcies.
0: A tu.

0: Radio Far.
1: Hola, Radio Farer.
0: Cultural de Menorca.
1: Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps. I en el mes de setembre, gínjols. Entrem a la tardor i és el temps d'un arbre molt particular, el gínjoler. El seu nom botànic és Sisyphus jujuba. En castellà es diu jujube o azufaifo, uns noms sonors i ben curiosos. És originari del sud-est de Xina i va ser introduït a la regió mediterrània des de fa molt de temps, procedent d'Orient. Molts horts solien tenir un gínjoler sembrat. Avui en dia se'n sembren pocs, ja que tarden uns anys a tenir una bona producció. Pot arribar en els 10 metres d'alçada. El tronc és d'un color gris, inicialment en l'escorxa fina, però amb els anys es va arruant. Té unes branques en forma de ziga-zaga i amb unes bones espines. Com a curiositat, a Menorca i a la regió mediterrània tenim un parent de gínjoler, la llampuga o llampuguera. Té un aspecte bastant diferent, però si observam les seves fues hi veurem una semblança. Els gínjolers són bastant resistents, però necessiten un poc de manteniment. Els seus fruits, els gínjols, són del tamany d'una oliva grossa, primer verds i després, quan són madurs, d'un color marrón. Els gínjols poden agafar corc, com passa amb altres fruites. Si en tenim molt, serà necessari un tractament, millor si és en control biològic. El seu gust dolç solia agradar molt en els fiats, i no tan fiats. Antigament feien una festassa si en podien collir uns quants. Avui en dia segueixen sent apreciats, però no són tan populars. Tot i no ser propi del Mediterrani, aquest fruit forma part de la nostra cultura popular. Deim, per exemple, que una persona està redona com un gínjol quan està grassa o ha menjat massa. Una altra dita ben coneguda és que està més content que un gínjol, i és que l'aspecte i el gust d'aquest fruit és sempre sinònim d'alegria.

0: la Calç ha definit l'arquitectura autòctona i ha ajudat a configurar el paisatge de Menorca, la seva llum que atorga pulcritud. I a pesar d'aquesta rellevància en el paisatge illenc, la seva activitat econòmica sempre s'ha vist relegada per d'altres més lucratives.
1: La producció de calç a Menorca ha estat una activitat secundària dintre de l'economia insular. És una activitat que ha generat una matèria primera que a Menorca ha estat fonamental, com per tot arreu, ha estat fonamental pel desenvolupament dels oficis artesanals vinculats amb l'àmbit de la construcció. A Menorca la calç associada a la construcció i en el manteniment de les cases. Aquests oficis són els de mestre de cases, manobre, l'ofici de trencador i sobretot l'ofici de calciner. I perquè ha estat una matèria primera fonamental per a l'elaboració de morters, com a base de l'elaboració de morters, per a l'elaboració de tot tipus de revestiments, d'edificis, i sobretot per una de ses costums que més mos ha identificat, i amb la qual jo té molt de sentiment, molta satisfacció, el costum de que han tingut a Menorca d'enclats a ses cases, d'emblanquinar, d'emblancar ses cases.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la Calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

0: El dissabte 10 d'octubre, a les 12, a la sala multifuncional d'Es Mercadal, Ainhoa Chacón, de Docs Barcelona, explicarà com es distribueix un documental. La conferència, titulada Les claus de la distribució documental, continua amb una taula rodona amb les productores de Moonworks, Marta Hierro i Núria Abad. Entrada lliure amb reserva prèvia a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.
1: Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

El grup de música Berlat té una cançó que ens agrada molt. Juliol s'allarga. Tot seguit a Ràdio Far.

0: No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.
1: Bon dia, com estàs?
2: Bueno, que mona ella.
1: És que t'agrada fer l'or.
2: Tu que és bo, sí?
1: Mira.
2: Ai, mira, la puta una volta. Vas molt elefant?

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

0: Ben tornades totes a aquest simposi sobre l'antiguitat. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre com ens relacionam amb el passat clàssic. Avui ens continua acompanyant, com no podia ser d'una altra manera, Anna Casals, estudiant de Filologia Clàssica.
1: Bon dia.
0: Com estem?
1: Súper.
0: Per continuar amb la temàtica de l'antiguitat i la nostra visió actual, aquests darrers dies hem estat llegint Lavinia, d'Ursula K. Le Guin, publicada originalment en anglès el 2008. Que, t'ha agradat?
1: No ho sé, eh? Saps que no sé si m'ha agradat.
0: De debò?
1: Ho estava pensant ara. O sigui, una lectura agradable.
0: Uh-huh.
1: Però ho estic decidint, crec, si m'ha agradat o no. Crec que té coses que m'ha agradat molt i coses que...
0: Que no tant.
1: Sé. No ho sé. Que no m'han convençut, més que no m'han agradat.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bones! Això és Saltreveu de sa glosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobre taula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim-Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

16 curtmetratges documentals competeixen als premis del Menorca Docfest en 4 sessions de la sala multifuncional d'Es Mercadal. El divendres 9 d'octubre, primera sessió a les 7. La segona sessió és a les 8 i quart i dissabte 10 d'octubre, tercera sessió a les 5 i 45. La darrera és a les 7 i les 8 i quart se sabran els guanyadors del Premi Ullastre, el Premi al millor curtmetratge balear i el Premi del Públic. Entrades anticipades a 3 euros o amb l'abonament de cinema disponible a la web menorcadocfest.com. Amb el patrocini de la Fundació Foment del Turisme de Menorca i la Fundació Guillem Cifre de Colònia, el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics i el Consell Insular de Menorca.

A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Has escoltat un tema del disc Ens hiverna a les 6 i mitges fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

0: Que pots cantar amb els caramelos de boca?
1: No.
0: No?
1: Milagre, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

0: Ya está. Hombre, oh, otros tú. Llega plora, llega plora. Quin desastre. Ai,
1: acabant d'escoltar una cançó d'Anna Ferrer del seu disc de debut, Tel·lúria, enregistrat el 2017.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? El primer contacte dels fiets i fietes amb la seva literatura acostuma a ser per via oral. Quantes meravelloses rondades han sentit postrats a la falda dels nostres majors? La meva àvia n'era molt de contar contes i rondades. A jo me n'agradava una, en especial, que amb els anys, la veritat és que n'han perdut tots els detalls. Ella deia que era la rondada en Catorzillo i era una mescla entre un patufet i una espècie de Lazarillo de Tormes. Era un fiat molt pillo que tenia diferents amos, es trobava amb animals, amb una senyora major i no sé què d'una butxaca. No sabeu la llàstima que me fa haver-lo oblidat, perquè he investigat allà on he pogut i mai ningú me n'ha sabut dir res. És molt trist pensar que hi ha un coneixement que es perd en la gent que se'n va d'aquest món.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: què en pensa n'Esperança Camps d'aquesta novel·la 7 anys després d'haver-la publicat?
1: Bé, si m'ho permets una precisió. El tema de novel·la negra tal vegada l'hauríem de discutir una mica. Sí que es veu que està dintre d'una col·lecció de novel·la negra que es diu Llibres del Delicte, però doncs d'uns anys ençà la novel·la negra crec que se li han romput bastant les costures i emmet, és a dir, emmet com una barreja de gèneres bastant, no, bastant més ample del que podríem pensar en els anys 80, no? Al principi de tot hi ha un crim, enmig intentarem descobrir-lo i al final sabran qui ets assassí. En aquest cas, això, La Draga està publicada per circumstàncies en aquesta editorial, que és una editorial que fa coses molt, molt guapes, però jo no la considero una novel·la negra en cap cas, la considero una novel·la sense adjectius. I me demanaves això, 7 anys després, no? 8 o 9, després d'haver l'escrita, no ho sé. La veritat és que no l'havia tornat a llegir, ara aquest retrobament, no?, amb aquest programa que fas, m'ha permès tornar-hi, i he tornat, i tal vegada llegida ara m'ha obert tal vegada una visió que jo no tenia quan la vaig escriure, que és una cosa que supos que passa a molts escriptors, que no només me passa jo, que quan escrius perquè estàs en aquell moment escrivint, però tampoc no vas més enllà. En el meu cas, jo no sé moltes més lectures, simplement escric, no? I el que va sortint. Però si ara jo he estat capaç d'allunyar-me, pensar que no l'he escrita jo i pensar que l'he escrit una altra persona, i des d'aquesta Menorca de l'any 24, tal vegada té unes altres connotacions que no tenia quan la vaig escriure, no? No sé, a tu què t'ha semblat?
0: Jo m'ha semblat una novel·la que fa una cosa que és molt interessant. Clar, jo he de començar dient que com a filòleg caic en un dels mals que tenim els filòlegs, que és o historiadors de la literatura, que és intentar encasellar.
1: Això fa molta por. Els escriptors ens fa por, això.
0: Però, per altra banda, com a lector, sí que m'ha agradat molt és que aquesta familiaritat d'aquest espai, que no deixa de ser un espai fictici, que no existeix, però que és estranyament familiar, tot i que moltes vegades, quan intentes trobar connexions en la realitat, la novel·la s'encarrega també de trencar un poc aquestes expectatives. I això jo ho trobo molt, molt interessant com a lector.
1: M'ha passat igual, que tampoc no m'havia donat compte, en la darrera novel·la que he publicat, en La Por, també hi ha aquests escenaris que molta gent els identifica, però que jo també els faig lletjos. No sé si... No ho sé, jo no m'he fet una anàlisi, no? Però de com escenaris que tu pots reconèixer, bé, i que en teoria són polits, guapos, hi ha una certa bellesa en aquests escenaris, jo tinc la tendència a fer los lletjos, se posaria aigua bruta, contaminació, i m'ha passat en les dues darreres novel·les que he publicat, perquè a pesar que fa 7 anys aquesta era la penúltima, m'ha passat igual, no? I ja com t'ho dic, llegida ara l'any 24, he pensat si no és un mecanisme de protecció, d'autoprotecció o de protecció d'aquesta illa on vivim, no? És a dir, no vingueu que és molt lleig, no vingueu que està bruta, no vingueu que no sé què, les platges són lletges, no? Dic d'una manera molt infantil i molt, molt senzilleta, no? Però me feia l'efecte quan t'ho llegia que pensava, què has fet aquí, no? I, ostres, m'ha semblat curiós.
2: El poeta Ismael Pelegrí s'estrena a Ràdio Far amb Lectures Retrobades, un programa per aproximar-nos a la literatura menorquina. Escolta'l a radiofarmenorca.com.

el Menorca Dogfest du a la sala Albert Camus pel·lícules i documentals d'illes del món. El 16 d'octubre es podrà veure la pel·lícula groenlandesa Sumé de Sound of a Revolution i el 17 d'octubre gaudeix de 5 curtmetratges documentals de diferents illes del món i dels 3 projectes documentals del Premi Biosfera. Consulta les pel·lícules seleccionades, els horaris i reserva la teva entrada entrant al menorcadocfest.com. Amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, la Menorca Film Commission i l'Ajuntament de Sant Lluís.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

So de sirenes negre nit, tot el carrer s'aixeca. Venen el túnel amagats com una cama seca. Tantes hores mortes explicant rondades batalletes i entre xerrameca.